Són les 3. Ràdio Pineda.

0: diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
1: Ràdio Pineda.

Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Són les 8 del matí, avui és divendres 25 de setembre, a les portes d'un nou cap de setmana. Bé, i a aquesta hora comencem, com cada dia, nou torn de música aquí a la sintonia de Ràdio Pineda, en aquesta primera hora en què destaquem aquest cicle d'entrevistes que estem fent al llarg de tota la setmana als portaveus i a les portaveus municipals. Acabem avui, entrevistem a Sílvia Biosca, alcaldessa de Pineda, i també doncs, del PSC, com sabeu. L'entrevistarem al voltant de 8:45 del matí, després de la previsió del temps, en aquest cicle d'entrevistes que acabem avui a Ràdio Pineda. Bé, a banda d'això, a l'apunt del dia també destacarem el Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda al Cinemar, a la recta final ja del festival, avui darreres projeccions i demà la gala de cloenda i també l'entrega de premis

0: divendres arriben les darreres projeccions al Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda que organitza Cinemar. Últims curts que es projecten avui divendres, ho han fet durant tota la setmana amb tots els treballs seleccionats, els finalistes. Avui és recta final i demà es fa l'entrega de premis i la gala de Cluenda. Ens ho explica Marçal Mora, de Cinemar.
1: Com que és la gala Cluenda, òbviament és la part més important del festival. Tots els premiats estan, com diguéssim, hem comunicat amb ells abans i ens fa molta gràcia, perquè són els primers que, com que no és el primer festival que venen, ja saben que s'han de posar la catifa vermella, que han de fer el fotocall, que la gent... Són curts que s'han passat durant la setmana i que el dia del dissabte s'entregui el premi al millor. Per tant, sí, la gent que ve el dissabte a la gala Cluenda, a part de veure les actuacions que estan preparades, tornen a veure el curt d'aquell guanyador. I fa molta gràcia veure's en persona.
0: Demà, a partir de les 6 de la tarda, a l'Auditori, entrada gratuïta per poder assistir en aquesta gala i entrega de premis del Festival Internacional de Curtmetratges de Cinema. A banda d'això, també recordar-vos que l'Associació de Veïns de Can Feliu de Manola i Santana fan demà dissabte al migdia una rosada popular a la plaça del barri i diumenge, art per art, farà al matí una pinxotada popular a la plaça dels Reis Catòlics de Poblenou. Tot això us ho anem explicant als butlletins informatius, al portal de notícies de Pineda i també a les nostres xarxes socials. Bé, avui és divendres 25 de setembre i avui a Ràdio Pineda aquesta nit torna el Nit de Rock.
2: Hola, com esteu, radioescoltes del 94.6 de la FM a Ràdio Pineda? Com han anat les vacances? Doncs aquí Nit de Rock ens han servit per recarregar piles d'aquesta tardor que es presenta més rockera que mai. En el nostre programa podràs escoltar els últims llançaments de gent com els Europe, Àsia, Paul Lane i molts altres, a més de cròniques de concerts que assistirem, com ara Screaming Cheetah Willis, Michael Monroe, Michael Schenker o Europe. So keep on walking. També directes, reedicions de discos mítics de gent com els Tesla, com Ingui, Malmsteen, Bad Company, etc, etc. Tot això en el teu programa Nit de Rock, els divendres de 10 a 12 de la nit a Ràdio Pineda. No hi falteu!

0: Amb els One Direction arribem a 8:45 del matí. Avui és divendres, tenim per davant un cap de setmana. Anem a preguntar-li a en Jordi quin temps tindrem. Bon dia, Jordi.
1: Molt bon dia.
0: Temps estiuenc, sí o no?
1: Doncs sí, 100%. Avui, Déu-n'hi-do, el sol que ve, ja l'està despuntant i ja es veu que està escalfant de valent i ens espera un dia avui de pic de calor. Aquesta setmana, a tot Catalunya, avui temperatures excepcionalment elevades per l'època. No assolirem els valors de primers de setembre, que van ser 35 a 40, però per l'època, per ser finals últims de setembre, serà excepcional, amb una massa càlida que se'ns acosta i farà doncs, que les temperatures doncs, pugin uns graus respecte a aquests dies. Després d'ahir d'un dia de sol i de calor, a la tarda no ens esperàvem que arribessin aquests núvols alts i mitjos que van frenar per complet la radiació solar cap a la tarda vespre. Però bé, dintre d'un context d'estabilitat. Al vespre quan es ponia el sol, aquests núvols rogencs, que a vegades denoten canvis de temps, però no, el que denoten és més calor. Ahir màxima de 29 graus, Déu-n'hi-do, i molt bona mar. Matinada fresca, entre cometes, ha voltat cap als 18 graus i mig, a fora el nucli urbà 17 graus, i bé, i ja veiem doncs, això, que el sol està ja despuntant i que veiem quatre nuvolets prims, que és el que veurem com a màxim. Calor. Pugen avui 1, 2, 3 graus, segons les zones. Si ahir va fer calor, avui en farà més. Avui voltarem 28-30 graus aquí a la costa i en zones interiors, pues, en alguns indrets, pues, poden voltar els 35 graus, extrem sud, algunes de Pla de Lleida poden també voltar els 35 graus, a la resta de 30-34. Això és una autèntica barbaritat. També àrees del Prepirineu doncs, també pot saltar algun rècord de temperatura màxima per una segona quinzena de setembre, es diu aviat, eh? També hi ha els mapes pic de calor amb temperatures a 1.500 metres d'alçada que avisa que poden ser de rècord també dels darrers 30 anys la temperatura que s'assolirà a 1.500 metres d'alçada en algunes zones del nord-est peninsular. En fi, aquest és el panorama, tot plegat amb vents fluixos, una mica de llevantet, després girarà una mica xaloc, fluix en conjunt, avui no saltarà el garbí, avui seran els vents molt fluixos i la mar estarà molt, molt tranquil·leta. Demà som dissabte i demà dissabte mantindrem el sol, la calor i els núvols prims. Afluixa una mica la temperatura, la massa càlida afluixa una miqueta i això ens fa pensar doncs, que demà disminueixen, perdrem alguns graus, les màximes poden baixar 1, 2, 3, 4 graus segons zones, però com que venim de tan amunt, mantindrem que serà la calor, encara doncs, estarem molt per sobre del que tocaria i que tornarà a ser demà dissabte, un dia de calor d'estiu. Aquí voltarem els 27-28 graus, la mar estarà molt tranquil·la, amb vents fluixos, les brises seran molt dèbils. Per cert, les humitats molt baixes, tant avui com demà, al centre de la jornada es desplomen i cauran cap al 20, 30, 40, 50% a gran part de Catalunya, que això, evidentment, facilitarà més l'ascens de temperatures. Diumenge, afluixa encara més la calor, podran començar a sovintejar, aparèixer alguns núvols baixos, en zones de costa i prelitoral, evidentment, si apareixen, doncs afluixarà més la calor, tindrem més núvols, els vents giraran més xalocats, més a mitjorn, més humits, i pujarà més la humitat, i per tant ens fa pensar això, que puguin aparèixer més intervals de núvols, però en principi no esperaríem precipitacions. La setmana que ve, dilluns, dimarts, per despedir setembre, venen més masses més fresques des de l'Atlàntic. També veiem que entren vents més marítims, més aixalucats, molt humits, que denoten que segurament tindrem més núvols, dilluns, dimarts. Els mapes divergeixen aquí perquè, malgrat que tinguem aquests vents, alguns insinuen algunes precipitacions, però això és perquè denoten aquests vents humits, i a vegades els models ja van ben encaminats, però les condicions les veiem molt limitades perquè puguin deixar alguna precipitació. Això dilluns ho acabarem de perfilar-ho perquè està una mica incert. Però bé, els vents seran molt humits, la mar els remenarà, entrarà més mar de fons, les onades poden arribar al mig metre, metre, puntualment per sobre, la mar estarà més moguda, al bot de l'aigua, degut a aquests vents de llarg recorregut marítim, i com dèiem, la setmana que ve doncs, tinguem una alivi tèrmic, baixen les temperatures, tindrem més intervals de núvols i està per veure si seran capaços de donar precipitació. Nosaltres ho veiem complicat a dia d'avui. i després ja veurem. A veure, dimecres, dijous, potser per inici d'octubre, es ve una mica d'inestabilitat, amb algun ruixat, però el canvi de temps que ens arriba la setmana que ve serà dèbil, no és molt important. Per tant, això de baixada contundent de temperatura no es veu per enlloc, i grans situacions de pluges abundants que pogués aliviar la greu sequera terrible que estem patint, no només Catalunya sinó l'entorn peninsular, de moment no es veu per enlloc en els inicis d'octubre. Si hi ha algun ruixat podrà haver-hi, però no allò de canvis significatius. De moment, en els primers 5-6 dies d'inici d'octubre no es veuen per enlloc. Però de moment això és tot. O sigui que passar calor, atenció avui a les màximes quan ho veiem en els informatius del vespre, perquè les temperatures seran més pròpies de finals de juliol, d'agost, amb un sol que cremarà a base de bé, i per tant tocarà buscar l'ombra. Com sigui, perquè això no sabem ja els qualificatius com enumbrar-ho, però això és algo excepcional aquest setembre, i quan acabi el mes, pues, tot el que hem anat dient pues, es comprovarà amb les dades, que així ha estat. És tot.
0: Perfecte, Jordi, ens quedem amb aquesta previsió, esperant que arribi finalment aquest canvi de temps i ja canviï també una mica aquesta tònica, que estem ja 25 de setembre i qualsevol ho diria. Jordi, bon cap de setmana. Dilluns actualitzem tot això que ens dius. Bon dia.
1: Igualment, bon cap de setmana.
0: 8:45 del matí, seguim en directe aquí a Ràdio Pineda. Aquesta setmana, com sabeu, estem fent el cicle d'entrevistes als portaveus i a les portaveus municipals. Acabem avui divendres entrevistant a Sílvia Biosca del PSC i alcaldessa de Pineda. Ho farem d'aquí uns minuts, abans, amb Banda Neon.

0: Bé, doncs avui tanquem el cicle d'entrevistes a les regidors, portaveus dels grups polítics municipals. En el cas d'avui, qui tancarà doncs, aquest cicle és el PSC, i ho fem amb l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, que ja és als nostres estudis. Alcaldessa, molt bon dia. Ve un estiu que acaba, no? Res, fa un parell de dies que va acabar, ja donem pas a la tardor. És això, el que s'anomena un nou curs polític.
1: Nou curs. Encetem nou curs polític.
0: Com es presenta? Ara parlem de l'estiu com ha anat, perquè serà una manera de terminar. Però com es presenta aquest curs polític? Clar, a ningú se li escapa que hi ha les eleccions a la vista, no? I això finalment és una cosa que arriba. Com es presenta doncs, aquest mig any escàs que queda?
1: Doncs molts projectes sobre la taula, alguns que acabem d'encetar, no? O que sabem a nivell intern que hem d'encetar, perquè al final doncs, a l'administració no tots sabem que els tempos no? a nivell de procediment i doncs són, necessiten els seus temps, no? Els seus temps. I per tant, doncs, bé, hem d'acabar d'esgotar, no? Sabem que tenim doncs, que aquesta fita electoral l'any que ve, al maig, però bé, com comencem? Doncs seguim, més que començar, seguim treballant per millorar cada dia una miqueta més el nostre municipi, executant molts projectes que tenim ara sobre la taula, que vam començar doncs, fa un temps i que ara doncs, arriben a la seva fita, no? Perquè és el que dèiem, no tot és ràpid a l'administració, però també començant noves idees, nous projectes, planificant futur, no? Perquè al final doncs, això va d'intentar planificar, actuar a curt termini, però planificar a mig i llarg termini, no? Perquè al final doncs això, no? Hi ha projectes que necessiten d'una miqueta més de temps, no? Que has de fer amb una mica més de previsió.
0: Justament s'ha fet un anunci que es va fer ahir mateix, amb un anunci, jo diria, important, podríem dir, que és aquest projecte, aquesta nova, aquesta primera pedra, tot que ja és
1: feta.
0: Un edifici fet, no? Sí. Però que encara falta segurament doncs, una mica per convertir doncs, aquest nou edifici en la nova comissaria de la policia local. Expliqui'ns una mica com ha anat això i per què s'ha fet, no?
1: Bé, doncs és un pas gran, no? Un gran pas, aquest nou equipament, no? En aquest cas, doncs, tots sabem, no? I si no sabem vol dir que no hem anat a la comissaria, potser també és bona senyal, no anar a la comissaria mai, però vaja, que és una comissaria antiga, amb unes deficiències, no? I això ho hem dit en diverses ocasions, no? Deficiències doncs, estructurals i de funcionament, d'espai, també ara hem incorporat doncs, aquests nou agents nous i per tant, doncs, clar, també queda una mica, queda petita, no? Queda petita, però a més ja té deficiències importants que calia atendre i bé, doncs el govern en aquest cas, no? Vam posar sobre la taula dues opcions, no? O tirem a terra l'edifici actual, no? Que com sabem, al costat hi havia l'antiga brigada municipal, ja fa anys, no? Però que ja també van fer el canvi a una nau, no? Molt més funcional, més pràctica, no? Més moderna. I era això, no? De dir, bueno, doncs ho tirem a terra i aprofitem aquests dos edificis, no? Perquè l'actual, insisteixo, s'ha quedat petit, o busquem aquesta alternativa, no? que és un edifici ja construït, per tant, a nivell, jo penso, d'inversió, no? A nivell ja econòmic, que també és important, perquè al final són recursos públics i, per tant, hem de fer la millor inversió de la millor manera, no? De la més eficient manera, doncs vam considerar, no? que era més econòmic fer aquesta opció, no? Que és comprar aquest un edifici, que vam treure a concurs, a fer tot el procediment els darrers mesos, però vaja, es va presentar, no? Van posar unes característiques doncs, que complís, evidentment no pot estar molt lluny, no? de tot arreu, ha d'estar en un lloc molt ben comunicat, sí, doncs a la Nacional per exemple va perfecta, no? Tot i que no calia que estigués a la Nacional, però vaja, que estigués ben comunicat sí que era important, no? I per tant doncs sortia més a compte, no? Ha costat 1 milió d'euros, 1 milió 100 exactament.
0: Quin ha estat el cost?
1: Sí, 1 milió 100 és el que ha costat l'edifici. I ara hem de calcular, no? O sigui, ara una vegada tenim l'edifici concret, s'ha de fer el projecte, no? Per adequar, no? L'edifici està en molt bon estat, però clar, s'ha de fer doncs, el pla funcional, no? que es diu, no? que va a cada lloc i per tant doncs, fer el càlcul, no? Fer el projecte d'adequació d'aquest espai. Però bé, és un tema, no? Ara parlem d'un milió, s'ha fet aquesta inversió que és important, però vaja, que havíem comparat altres comissaries semblant a la nostra, no? Per exemple, Platja d'Aro, Vilanova i la Geltrú, em sembla recordar que vam mirar, o Blanes, Blanes l'està fent ara el projecte, Blanes són 7 milions, no?, d'euros en la nova comissaria. Per tant, pensem, doncs, bé, els números diuen, no?, que sortirà a compte fer aquesta inversió per separat, no? Comprar un edifici per una banda i després fer l'adequació.
0: I anava a preguntar si el disseny ho farà també personal de la casa. Alguna vegada s'ha fet, per exemple, la biblioteca, ara estava pensant en alguna altra cosa, serveis socials, no? Crec que recordar la biblioteca Serra i Moret. No sé si també es comptarà amb els serveis municipals.
1: Sí, sí, sempre que es pot, no? Sempre que es pot, doncs es fa amb personal propi, més que res perquè tenim molt més coneixement, no? I de la mà, en aquest cas, dels usuaris directes, no? Els treballadors i treballadores, no? Que en aquest cas és la policia, i per tant, doncs són ells els que saben, no? Quines necessitats tenen i per tant què s'haurà de fer, no? Perquè sigui, doncs, el més còmode possible, no? I sobretot funcional, no? Al final anem a treballar, anem a atendre ciutadans i ciutadanes, no? I tot aquest espai, doncs, ha de ser molt pràctic i molt funcional.
0: Que hem vist publicat, i ja li preguntem si també finalment hi haurà aquest espai perquè es pugui fer la tramitació de documents. Ho dic perquè s'havia especulat primer amb la furgoneta, després a l'Ajuntament, després s'havia especulat amb llogar un local, però ara es busca una fórmula ja més definitiva, més fàcil.
1: Estable, no? Més estable.
0: I serà?
1: Sí, de fet, un dels requisits, no?, que posaven aquest concurs, no?, que posaven aquest concurs públic per buscar aquest espai, era justament, no?, que hi hagués una mica més d'espai disponible per poder acollir, no?, per poder oferir aquest local, no?, aquest espai, que si a més a més està integrat a la comissaria nostra, no?, la comissaria de policia local, doncs penso que és perfecte, no?, és ideal, no?, però sí que era necessari tenir aquest espai per poder, doncs, oferir, no?, en aquest cas la Policia Nacional, que són els que han de fer, doncs, aquest trasllat, no?, aquesta, bé, primer designació, no?, de personal, perquè és personal de la Policia Nacional, no?, que de forma fixa i estable, doncs, obren, no?, aquesta oficina de més de caire administratiu, no?, però que és per renovar documentació, tant passaports com DNI, etc.
0: Bé, com que anat...
1: Per tant, això ja els hi hem ofert, o sigui, ja hem signat aquesta setmana i per tant, ja els hi hem comunicat...
0: A la Policia Nacional,
1: a la Policia Nacional, sí, en aquest cas, doncs, clar, és govern d'Espanya, sí, no?, per entendre'ns, i clar, se'ls ha... i els hem fet saber, no?, que tenim local, fins ara no en teníem, no?, ens ho havíem plantejat, doncs, una opció de lloguer, però bé, ara ja és nostra, no?, i per tant esperem, doncs, que es pugui tirar endavant aquesta proposta, que per nosaltres és molt important i penso les dades ho diuen, eh? O sigui, hem passat, com bé deies, per totes les opcions, no?, d'una furgoneta cada 3 mesos, llavors cada mes, llavors ara ja, a més, DNIs i passaports que ho fas al mateix moment, no?, que al principi només era el DNI, ara ja també passaport, no? Però tenim molta, molta demanda. Al final, doncs vam haver d'optar, no?, per prioritzar els col·lectius que els diem més sensibles, no?, més prioritaris, perquè no es poden desplaçar o que d'entrada tenen més dificultat per desplaçar-se a Mataró o a Lloret, que és les que tenim més properes, no?, però sempre quedem curts, no? Per tant, Pineda també exerceix de capitalitat de l'Alt Maresme i per tant, doncs, pensem que és un servei que ens anirà molt bé, no? Ens anirà molt bé al nostre poble, no? Per poder donar servei, però també per acollir, no?, aquestes persones, no?, que venen a fer aquest tràmit, però que també, doncs, al final ens deixen, no?, generen riquesa, no?, al nostre municipi.
0: També ho fet saber la Generalitat que voleu oferir un espai perquè tinguem una residència per la gent gran, no? Mm-hmm. Això, inclús recordo que es va dir, per exemple, en aquest acte,
1: sí.
0: Ja una mica preelectoral, podríem dir, que es va fer en la revetlla que fa el PSC cada any a Pineda. Això es va... Perquè, d'altra banda, per cert, va venir la consellera d'Economia, que també ho va dir, Alicia Romero, no? Això també sabem que és una primera pedra, tan primera, que només hi ha una partida pressupostària, com aquella que diu, per anar pensant en el projecte, però Pineda pot oferir aquest terreny? El té pensat?
1: Sí, Pineda té el terreny, el té... doncs, darrere de bueno, el barri del Carme, no? Al costat de la pista poliesportiva que tenim al barri del Carme. I bé, doncs és un espai que compleix requisits, ja s'ha parlat amb la Generalitat, de fet ja està en el projecte de pressupostos que es van aprovar, i en el pressupost de la Generalitat, no? Vull dir, ja no és només... No, que això ja fa temps també, no? Això és el que ja dèiem. Són decisions, doncs, a mig termini, i aquesta jo penso que és una d'elles, no? Que al final, doncs, a ningú se'ns escapa que és una inversió molt important, no només de construcció, no? Sinó també de manteniment, no? Perquè al final, quan obres una residència pública d'aquestes característiques, doncs després també et condiciona pressupostos posteriors, perquè llavors les de mantenir, no? La Generalitat, doncs, evidentment, doncs té els seus números, no? I per tant, doncs, bé, ja hi és, no? El pressupost de la Generalitat ja està contemplat aquest projecte de la residència pública a Pineda, que ja, bé, ens hem de felicitar tots plegats, no? Per aquesta notícia, i falta el terreny, no? Falta per començar, per començar a caminar el terreny, ja el vam, abans de que es posés a pressupost, ja vam dir nosaltres, Pineda té un terreny, no? Perquè no hi hagi dubte, no? Perquè sabem que, clar, sense terreny, doncs és molt, molt, molt més complicat i molt més car, no? Si la Generalitat hagués de comprar un terreny, doncs és una inversió afegida, no? Que segurament dificultaria la decisió per apostar per Pineda. Així que estem a l'espera, que ara va haver canvi, com sabem, no? Canvi de conseller, no? De consellera a conseller, hi ha un conseller nou, que ens ha enganxat també l'estiu, i per tant ja hem demanat hora per parlar amb ell, no? Que serà, doncs, a l'octubre, ja per acabar de concretar, no? Quin calendari, no? I quins són els passos que ha de fer l'Ajuntament, no? per poder dur a terme aquest objectiu.
0: Bé, ara que

0: i taxes de Pineda, doncs el volum que és, i per tant ho tenim delegat com molts ajuntaments, i per tant doncs ells també, no, ens van, no, a nivell tècnic ens van assessorant, no, de canvis més tècnics, més ajustats a la normativa actual, i bé, petits canvis molt molt molt tècnics, no, o incongruències que a vegades anem arrossegant, no, doncs que bonificacions que tenim doblades o que no tenim, no, i per tant doncs, o que ja han quedat obsoletes, no, perquè fa 20 anys tenia molt sentit i ara no, no, doncs aquest tipus de canvi, no? I a nivell d'ordenances, nosaltres el plantejament, i ho hem dit ja en moltes ocasions, no, que al final hem d'ajustar, no, les finances municipals als costos que també tenim els municipis, no? En aquest cas el nostre ajuntament. És una pujada ajustada a l'IPC, no? Que coincideix amb l'IPC, però penso que ha de ser així. Ho hem dit, jo ho he dit en diverses ocasions, no? Que sigui l'any que sigui, és igual, any electoral, any, no, el primer any, el segon any, el tercer any, governem durant 4 anys i es paguen factures, no? I es paguen serveis, i volem serveis, i els millors serveis de al Maresme tot l'any, no? Tots els anys, però clar, hi ha uns costos que van inherents, no? Que van, això és com una família, no? Al final doncs et pugen l'assegurança, doncs com a mínim l'IPC, no? A vegades ens pugen una miqueta més. Ens pugen, no, les despeses, els subministraments, doncs com a mínim, no? Sempre, a vegades és els darrers temps una mica més, no? I les extraescolars dels nens i les nenes, si anem al gimnàs. Per tant, en un ajuntament passa el mateix, no? Del contracte de l'escola Bressol, per dir alguna cosa, puja, els salaris públics pugen, no? Aquest any pujaran un 4,5%. Per tant, imaginem, no? O sigui, ja els salaris públics ja pugen més de la pujada que implementarem, no? I per tant, al final s'ha d'equilibrar, no? Ingressos i despeses, i s'han de pagar totes les despeses que té l'Ajuntament per continuar fent com a mínim els mateixos serveis, no? Que no ens conformem i sempre, no, volem més, i sempre estem pensant com millorar-los i com ampliar la cartera de serveis que té el nostre poble, no?
1: L'Ajuntament de Pineda, o els ajuntaments en general, pateixen per aquesta... Estava pensant ara en l'increment de la inflació, no?
0: Sí,
1: veiem que els preus,
0: home,
1: que això, no, ho dic perquè fins i tot algun cap de l'oposició ho ha dit, no? Algun membre ho ha dit, no? Que l'Ajuntament, que els hi feia poc que l'Ajuntament acabés patint justament això, no? I fins i tot formulava la possibilitat de fer com una espècie d'auditoria de que tot, de que anem a fi de bé, no? De que els números quadrin al final i que no tinguem forats.
0: Bueno, nosaltres tenim un auditor tapar, no? Constant, no? Que a vegades sí que s'agafen auditories externes, però tenim dos auditors constants a l'Ajuntament, no? Que és el secretari o secretària i l'interventor, no? Interventora, en aquest cas, doncs fan aquesta feina, no? Són doncs habilitats nacionals que ens fan la feina, no? Al nostre municipi, sinó que fan la feina d'auditar i que es compleix la normativa a nivell legal, en aquest cas el secretari i secretària, i a nivell financer, no? Ens encurseten, que ens posen molts límits, no? Per fer aquesta despesa, i també ho hem explicat moltes vegades, no? Les normes ens venen donades, no? Les despeses de què gastem, de com ens endeutem, no? Que a vegades això, no? Pues l'Ajuntament hi ha com corrents diferents, no? Però es podria endeutar més, bueno, es pot endeutar més per fer inversions, però tenim un límit d'endeutament, no? Però el que no pot fer l'Ajuntament és endeutar-se per pagar factures, no? O per pagar salaris, no? Això no ho pot fer perquè és despesa corrent, no? És despesa del dia a dia, no? I insisteixo, és com una família. Imagina que vas a demanar un crèdit per pagar, doncs, les despeses que tens diàries, no? Al final això no seria sostenible, i evidentment l'Ajuntament tampoc ho pot fer, no? La pujada de preus ens afecta, és obvi, no? Al final, doncs, tots els contractes que en té molts l'Ajuntament, no? Alguns molt petitons, però alguns molt grans, la neteja de les dependències municipals, de les escoles, no? Que això paga també l'Ajuntament, parlem de més d'un milió d'euros. Per tant, imagina, quan puja el preu d'aquest contracte, doncs, evidentment, no, que l'Ajuntament se'n ressenteix, i per aquest motiu, doncs, hem d'estar ajustats. O sigui, com a mínim, hem de pujar, no? I això jo penso que és una responsabilitat que hem de tenir tots plegats al final, no? Que s'ha de pujar doncs, els impostos en aquest

0: nivell, impostos i taxes, en el nivell en què cobreixin doncs, aquestes pujades, no? Però cada moment no patim, no ens no alertem d'una cosa que, no, que tenim controlada, no? I que per tant podem atendre perfectament.
1: Quins projectes prepara l'equip de govern pensant ja en els propers 4 anys? Després parlarem de com es presenta, diguem-ne, doncs, aquest repte d'anar fins a les eleccions, no? Però, clar, el que dèieu abans, no? Sempre hi ha projectes que has de pensar molt per endavant, no? Sempre es pensa en projectes urbanístics, que a vegades és allò que es veu més, per dir-ho així, n'hi ha d'altres. No sé si es pot parlar d'alguna qüestió que no sapiguem, que ja tingueu pensat de dir, és que nosaltres pensem que a Pineda li cal, doncs, és fer això, no?
0: Sí, bé, és el que et deia, eh? Nosaltres estem pensant a mig i llarg termini molts projectes, alguns d'ells doncs clar, no es poden explicar, no? Perquè encara estem doncs, mirant, calculant, perquè bé, alguns doncs són projectes, no? I sobretot els urbanístics que dius tu són molt costosos i per tant penso que hem de tenir aquesta acció, no? Abans de fer grans anuncis, no? I quan els fem, no? Quan fem anuncis són perquè ja són realitats o perquè ja tenim les certeses de que allò es podrà dur a terme, no? Al final, doncs, bé, en què seguim treballant amb moltes línies, no? No sé, millora de la mobilitat, no? Són inversions també, en definitiva, no? Perquè estem treballant doncs, amb aquesta nova línia de bus, no? A Pineda, que no perquè no en parlem, no s'està treballant, no? El tema de la mobilitat, no? Ampliem zones verdes a partir de l'1 d'octubre, que això em sembla que ja ho vam parlar, no? Que deixem les zones verdes d'estiu, les deixem fixes tot l'any, no? Això també vol dir doncs, una aposta del govern per vigilar-les, no? I per donar llocs de treball, no? En aquest cas a l'empresa pública Via Punt, perquè pugui fer, no? Però aquesta vigilància, però en definitiva és això, no? Intentar seguir millorant la vida, no? La vida quotidiana, no? El dia, puc aparcar, no puc aparcar, puc moure'm, puc anar a l'hospital amb autobús, no? Zones noves en què bé, tenen noves necessitats, no? Pineda es mou i per tant hem d'estar atents a totes aquestes necessitats que van apareixent.
1: Hem deixat enrere l'estiu, ha estat un estiu amb molta gent, l'estiu sempre es trasbalsa una mica tot, sempre diem que l'1 de setembre Pineda fa una sotregada, no? Però bueno, una mica ja esperada perquè es calmi una mica. Com ha anat aquest estiu? Dic perquè ha sigut notori també molt de vegades la gent, no? Que es queixava doncs, del tema dels contenidors, la brutícia que s'ha pogut veure. Com ha anat aquest estiu? Hem pogut, diguem-ne, remuntar la situació i estem en una situació millor i també en el sentit de delinqüencial, que no sabem com ha anat. Sabem que han baixat els delictes, les dades, no? Però en general, com ha anat això? I què diria la gent que s'ha queixat, o fins i tot els grups polítics que també s'han queixat o que han fet la seva campanya en aquest sentit, no?
0: Sí, sí. Segurament que fan campanya, també, perquè aquí sí que vull dir, no?, que bé, doncs, d'una situació conflictiva, no?, doncs, home, està bé no fer política perquè, en definitiva, o no voler-ho aprofitar políticament, això ja és una opinió personal, no?, que al final tothom que faci el que vulgui. A nosaltres ens toca gestionar l'estiu, tu ho has dit molt bé, jo penso que una valoració de l'estiu ha estat molt positiva en tots els sentits. Penso que l'estiueig ja es consolida ja per segon any, ha vingut per quedar-se, no? Penso que bé, nosaltres que ens movem, no? I que vaig a tot arreu, a tots els barris, a totes les trobades, bé, no hi ha ningú, no? Jo diria que ningú que digui, ostres, això no m'acaba d'agradar, no? És cultura al carrer, cultura a l'abast de tothom, i penso, o bé, almenys el govern ho valora d'aquesta manera, no? Que l'estiueig ja està consolidat i ha vingut per quedar-se, i cada any, no?, per millorar una miqueta més, no? I bé, doncs abans, just de la Festa Major, vam tenir aquesta apretada, no?, per part d'alguns, i això també vull dir, no?, a treballadors públics, en aquest cas és la brigada, que bé, doncs segurament, no?, doncs perquè s'apropen eleccions, no?, perquè el moment és idoni per fer aquest plantejament, per diverses situacions que porten, no?, a voler reivindicar o a reivindicar doncs unes millores retributives, bàsicament via força, no?, via la força, no?, i per tant doncs jo sempre dic, no?, que la força...

0: l'has de mesurar, no? Ho hem de mesurar, no? Si tots reivindiquem les coses via força, doncs serà molt complicat, no? O seria molt complicat poder aconseguir, perquè clar, si per la força ho aconseguim, d'aquí 3 mesos doncs tornem a anar a la força, no? I per tant, penso que no és la via, no és la via, és un... bé, a més no tothom demana el mateix,
1: no? Al final... Has gastat una mica o sigui, ho dic perquè al final tensiona les parts, no?
0: Tensiona, clar, és obvi, eh? No ens agrada a ningú, a mi no m'agrada aquesta situació, però l'hem de gestionar, no? Són treballadors, són 70 treballadors, en aquest cas de la brigada, i alguns doncs, que bé, ja no, em sembla que ja no pensen com la resta, vull dir que també això, vull dir que a vegades, no, la corrent porta a prendre decisions, no? I doncs aquells 4 dies seguits que va tenir una repercussió molt important, i és, no podem negar, que al final doncs a ningú ens agrada que les portes d'una festa major a ple agost, amb el poble ple de gent, no recollir les escombraries, no? Però vaja, al final, insisteixo, la força no és la via, les pujades retributives màximes estan topades per llei, l'Ajuntament de Pineda ha dit que va al màxim i per tant aquest any aplicarà un 4,5, que ja he explicat això també, la repercussió que té doncs, per les finances municipals, i vol dir també pujar impostos, i per tant això també s'ha d'explicar, no? Doncs la pujada retributiva per aquest any vol dir doncs, en números rodons, 900.000 euros, no? Per l'Ajuntament, amb un pressupost de 40. Sobre 40 milions que té l'Ajuntament, les pujades retributives al personal, doncs vol dir això, i per tant nosaltres tot el que sigui ajustar, no? Una mica més de l'IPC, doncs sí, una mica més de l'IPC, però tot el que surti d'aquí no es pot negociar amb força, no? Via força, haurem de negociar d'una altra manera, perquè sempre hi ha coses a millorar.
1: Hi ha vies de solució? En quin punt estem? Vull dir, perquè sí. Ja s'ha explicat molt també durant la ràdio, he intentat explicar perquè s'entengui, perquè al final tot és molt complicat,
0: sí,
1: però només res, un titular en el sentit de dir si hi ha vies de solució, vull dir perquè ens situem en la... No sé, perquè tot vagi bé, no? Per tothom.
0: Sempre hi ha vies de solució si les dues parts volen. Sempre hi ha vies de solució, d'entesa, sempre hi ha vies, però has de voler arribar a una solució. És el cas de la policia, per exemple, no? Va voler seure's, va voler parlar, va haver una proposta, no? També és que és un procés bastant semblant al de la brigada, no? Va haver una sèrie de reivindicacions, es va posar sobre la taula. Vam considerar des del govern doncs, que hi havia un canvi, en aquest cas indicacions de més hores de treball en cap de setmana, per exemple, en aquest cas, i per tant s'ha doncs, posat sobre la taula, s'ha calibrat, s'ha pressupostat i s'ha arribat a un acord, no? En el cas de la brigada no hi ha hagut aquest diàleg, no hi ha hagut, perquè no és un tema retributiu, no? Vull que em pugis tant, 100, 50, 80 euros mensuals. No hi ha no, aquest ajust o aquesta voluntat de pactar, de parlar, no? Perquè en definitiva, i això també és cert, no? que el poble, no? I més en el cas de la brigada, no? Que funciona, el poble funciona tots els dies de l'any, no? Obrim, i aquest ajust també de les necessitats que té el nostre municipi de dilluns a diumenge 24 hores al dia, no? També hem de...
1: Ha d'entrar dins del pacte,
0: clar,
1: per dir-ho així, no?
0: Ha d'entrar dins del pacte, ho hem d'intentar ajustar, no? Hem d'intentar ajustar aquestes necessitats que té el municipi, no? Neteja, recollida d'orgànica, recollida de residus, tot això també s'hauria de posar sobre la taula per intentar millorar tots, tant al costat, en aquest cas, de l'empresa, de l'organització, com al costat dels treballadors, no? Per intentar buscar aquesta entesa, perquè d'altra manera, no? Les pujades retributives, perquè no, a fons perdut, no, de dir pujada, doncs ens ve donat per llei, que insisteixo que l'Ajuntament doncs ja ha decidit, no, fora de tot aquest enrenou, que anirà a màxims, i ja està, també per no perjudicar els treballadors, que no criden però que també els hem d'escoltar i atendre.
1: Directament a l'alcaldessa, no? Dic perquè no sé si és real, li vull portar això molt breument, si s'ha sentit, diguem-ne, acompanyada, ja no només pel seu equip, sinó també pensant en l'oposició, o si això veritablement ha estat un

aquest moment ni és agradable i que aquí també faig una aturada, no, per bé, no, denunciar, no, o com a mínim, no, ara que tinc una altaveu per dir, doncs, que bueno, que es passen línies que no s'haurien de passar, no? I per tant, insults, faltes de respecte, opinions sobre vida personal, sobre vida familiar, sobre bé, fill, pare, no? El pare, sobre el meu fill, sobre la meva parella, no? Que sobre, no? Que se'n van i encara reafer

0: col·lectius, per explicar, per reivindicar, per exigir també, no? I per explicar, per comparar, pel que vulguem, no? Perquè arribem a gent que no, d'altra manera segurament no arribaríem, no? Amb un fulletó, fa anys es feien fulletons, sí, sí, sí, sí. Els fulletons ja no és la via, no? Però vaja, jo penso que hi ha línies que amb càrrecs electes o amb persones, ja no només amb càrrecs electes, amb persones de peu, no? Representants d'entitats o persones, no? Que, home, penso que no s'haurien de passar mai.
1: Bé, alcaldessa, encarem aquest final d'any, no sé si ja estan preparant gent, equip, programa, si estan reunint, perquè a banda de la feina que teniu ara de governar, hi ha una feina de partit, no? que, bueno, que el propi partit doncs, porta a fer i té una dinàmica que entenc jo que ja està en marxa, no? No sé com es presenta tot això, si és una cosa molt feixuga, que, ostres, s'ha sumat a tot,
0: sí,
1: el que hi ha, no?
0: La veritat és que bé, sabem que arriba i que arriba cada 4 anys, no? Però es fa xugar perquè, bé, no? Els que som gestors en el sentit de que, bueno, que estem en el dia a dia, no? I que al final doncs, tens molts problemes cada dia a resoldre, no? Sobre la taula tens moltes coses, no? que has d'entomar i que has de decidir i que has de planificar, doncs clar, tot això és una suma, no? que també és cert que la maquinària del partit, doncs ja hi ha persones que se n'encarreguen.
1: És un partit gran, no? Vull dir, el PSC, sí, té molta gent, almenys aparentment.
0: Sí,
1: no?
0: Tenim, a veure, jo penso que tenim la gran sort.
1: A la Revella, no? Es va veure que hi havia molta, sí, gent, si més no, allà,
0: sí,
1: fent
0: coses. A la Revella, no? Hi ha molta gent que ens ajuda, a la Revella també, no? Perquè una trobada d'aquestes característiques costa molt d'organitzar i de muntar, no? I bé, sempre tenim aquesta resposta, no? aquest suport, no? Aquest pols, no? Que al final et fa sentir molt acompanyat, no? Em preguntaves, no? Com sí, et sents? Sí. Doncs em sento molt acompanyada amb tot el suport del món, no? Diria a nivell local, no? Tenim una agrupació, no? Directament, no? Afiliats i no afiliats, perquè al final jo penso que nosaltres tenim aquesta gran sort, no? De poder aglutinar les persones que són de partit, no? I que per tant doncs les tenim, no? Amb carnet, no? Que és la paraula carnet, afiliades, però llavors tenim tota aquesta no? Gent que és de l'òrbita de la nostra agrupació, que ens donen suport i ajuda qualsevol dia de l'any, no? I per tant, quan arriben eleccions i ens activem, no? A nivell electoral, sabem que tenim molta gent que ens ajuda, que ens ajudarà, no? I que al final sumen en aquest projecte de dir, ostres, Pineda està molt millor que fa 20 anys i estarà molt millor d'aquí 20 anys perquè continuarem governant, no perquè així sigui.
1: Per tant, podríem dir que la llista no sortirà només de la gent que caigui i es posa la samarreta i que va
0: no,
1: a pencar,
0: home,
1: sinó que la llista pot sortir de molta gent de l'òrbita, no sé si dir progressista, no sé si
0: sí,
1: o afí al PSC o gent independent fins i tot,
0: sí,
1: ja esteu pensant
0: penso,
1: en aquest,
0: mira,
1: perfil.
0: Nosaltres hem incorporat sempre molts candidats i candidates independents i per tant aquesta no és la decisió, no? De si tens o no tens carnet per formar part de la nostra llista, de la nostra candidatura. És un projecte molt transversal, ho diem, clar, el caire progressista no pot ser d'una altra manera, però vaja, dins d'aquest caire progressista doncs hi ha un ventall molt gran de nois i noies, no? D'homes i dones que bé, que poden aportar, no? I continuarem treballant per enriquir, al final incorporar persones fora de la teva òrbita més directa, no? que segur que estan d'acord amb tu, no? Però no volem gent que estigui d'acord amb mi, no? Jo ja sé què volem, no? El nostre nucli més dur, però al final doncs hem d'incorporar, no? Totes aquestes, no? Sensibilitats, no? Per poder créixer i per poder doncs aportar, no? I enriquir la nostra candidatura.
1: Que ningú se li escapa, que tot i que clau local potser no es nota tant, perquè no tenim aquest debat, però en clau general o nacional sí que ho sentim, que també, per exemple, es va fer molt palès a la Revella del PSC, que és aquesta crida a lluitar contra aquesta anomenada extrema dreta, en aquest missatge, ja no només en clau local, de política local, de mirar-nos una mica, sinó inclús a nivell de concepte de, les, no? De, la, de quina política

0: No sé si això també entrarà aquest any en campanya,
1: doncs,
0: perquè al final no sé si ens acabarem d'escapar d'això, no?
1: Doncs segurament que hem de fer entrar també, no?, aquesta política. Ja sabem que estem en clau local, estem en clau candidats, no? Sabem, no sabem al final si...
0: No sabem qui es presentarà.
1: Qui es presentarà, no ho sabem. Però jo penso que sí que hem d'advertir, no?, i fer aquesta crida compartida a tots els partits, no?, democràtics, que això ens preocupa, no?, aquesta onada que veiem a Europa, i per sort doncs el nostre país arriba més tard, no?, però aquest, no?, aquest rum-rum, no?, aquest preocupa molt, no?, perquè ha costat molt arribar aquí, no?, i jo penso que la ciutadania al final no tenim tants problemes al dia a dia que ens oblidem de com hem arribat aquí, no? Molt millorable. Les polítiques públiques són sempre estan en constant canvi, no? Perquè la societat canviem, no? I si no, doncs ja estaria definit, no? La socialdemocràcia dels anys 80-90 ho hauria resolt, ens hauríem copiat tots de Suècia i Noruega, ens hauríem... I no ha estat així, no? Hem hagut d'evolucionar a tots, no? I per tant, jo penso que hem d'aprendre, no? Hem de recordar que hem arribat aquí amb l'esforç de molta gent, no? Amb els recursos públics posats entre tots i totes, no? Perquè al final hem col·laborat entre tots moltes generacions per arribar aquí, que això no es pot perdre, no? O sigui, els drets del ciutadà i la ciutadana són, no?, la sanitat, l'educació, no?, aquests pilars, no? Ara estem en tema d'habitatge, que també és un pilar molt important. Home, ens imaginem, no?, l'extrema dreta decidint, no?, cap a on ha d'anar les polítiques públiques d'aquest país, en educació o en sanitat, no? Doncs home, no ens ho imaginem, i per tant penso que és important que seguim reivindicant no el gir cap a la dreta i a l'extrema dreta al nostre entorn.
0: Bé, acabem ja els últims minuts d'entrevista. Estava pensant ara justament en l'acte que es va fer a la Festa de la Rosa, no? Mm-hmm. Com va anar aquesta festa? Dic, perquè també es va ser per cert, la van veure molt per pantalla,
1: sí.
0: No?
1: Sí,
0: no sé com va anar tot això, però vaja, la van veure molt, molt per pantalla. Sabem que va anar una delegació de Pineda, que sempre hi va. Mm-hmm. Com va anar tot això? I bueno, ja per anar finalitzant doncs aquesta entrevista.
1: Doncs sí, es van veure per pantalla, no? Perquè darrere doncs dels parlaments ens van no estàvem situats els alcaldes i alcaldesses d'arreu, no? I per tant va donar la casualitat doncs que estava allà, no? Que mirava el missatge, diu, ets tu, no? Dic, sí, sóc jo. I bé, doncs fa gràcia, no? Doncs va anar molt bé. Jo penso que al final és una trobada que fem manual, no? I que és això que parlem del suport, no? De sentir-te recolzant, no? En un dia a dia que és molt complicat, no? I ara parlo a nivell municipal, que al final doncs el dia a dia, no? Som l'administració de proximitat directa, no? Que et venen a tu per tot, no? Tots els problemes, i és normal, al final és la porta que tenim més propera, no? I al final és el que fem, no? Que anar a l'administració a sol·licitar. Però ens passa a nosaltres, jo penso que la Generalitat, no? Igual fa un esforç brutal, no? Portaven 15 anys en projectes tancats al calaix, o projectes en marxa però molt lentament, no? Que no acabaven de sortir mai del calaix, no? I penso que aquí també, no? Des de l'administració local hem notat aquest canvi, no? De dir, ostres, què necessiteu, no? Que com a ajuntaments, què necessiteu, no? En polítiques esportives, doncs inversions en temes de dependència o de... Doncs, home, com a mínim parlem, planifiquem, ja sabem que tot no es pot fer alhora, i ens passa també a nosaltres, no? Tot alhora no es pot fer. Es tracta també de prioritzar, no? De prioritzar amb els recursos que tenim i de no matxacar impostos a la gent, perquè també estem en un moment doncs, que hem de mesurar, no? Però hem de caminar, no? No ens podem aturar, no? I en aquest cas doncs, el govern de la Generalitat s'ha aturat molt temps, s'ha aturat, i per tant doncs això, no? Penso que és molt bo que ens trobem tots, no? I que bé, fem balanç, no? Perquè també fem balanç positiu en general, però també de millora d'altres qüestions, no? Que s'han d'anar a atendre i anar millorant dia a dia, no? Hem de ser també crítics amb nosaltres mateixos per poder millorar doncs constantment.
0: segur que hi ha moltíssimes més coses que podríem estar parlant, però també tindrem l'ocasió d'escoltar-la en el ple de dilluns, que és aquest dilluns.
1: Ordenances.
0: Sí. Que hi passarà, entenc jo, que el ple que ve hi haurà pressupost.
1: Pressupostos.
0: Ja. Per tant, s'avança una mica
1: depèn de l'any, eh? Sempre intentem, no, per recomanació tècnica, fer-ho doncs l'abans possible, no, perquè estalviem molta feina administrativa, no, que al final també es tracta d'això de ser més eficients, no? El pressupost el tenim bastant lligat, no? Les ordenances també, perquè nosaltres sempre treballem pressupost i ordenances alhora, ho treballem perquè l'oposició també així ens ho demana, no, que es debati i que es faci per separat, no? Nosaltres doncs no tenim cap inconvenient de que ja sigui així, i per tant pressupost en el ple de setembre d'ordenances.
0: Que el pressupost, jo entenc que, bueno, anava a fer una mica de broma, no? Dic, home, deu ser molt guai, no? Tenir tots aquells diners allà plasmats i anar repartint, no?
1: Sí.
0: Però clar, suposo que hi ha unes partides que ja són impepinables.
1: Hi ha unes partides que són...
0: Llàstima que amb això no puc comptar, no?
1: Clar, hi ha partides que sobre 40 milions d'euros no diríem, ostres, que bé, no?
0: Home,
1: com
0: repartir,
1: ho fem?
0: Deu ser divertit.
1: Clar,
0: bueno, sí,
1: però és el que dèiem, eh? Doncs hi ha una part que és capítol 1, no? Que és personal que ja no tenim, que al contrari ens va en augment. Hi ha altres partides doncs que ja són molt finalistes, hi ha projectes i serveis de la nostra cartera que evidentment valorem molt en positiu i no ens plantegem treure, no? I per tant, l'escola Bressol, projectes culturals, no?
0: L'escola Bressol té un pressupost monumental.
1: Sí, té un pressupost molt important.
0: Crec que era de 2 milions d'euros.
1: Sí, té una aportació molt important, no? Però bé, al final, si tu vols incidir, no, amb educació dins del teu àmbit competencial, no? Perquè a vegades no tenim competència i per tant no podem actuar, no? Però on tenim competència i podem actuar, doncs home, l'educació és una inversió, no? I per tant així ho creiem, i per exemple aquesta és una partida doncs que no es toca, no? Que es va mantinguent i que per tant moltes altres, no? Doncs també es mantenen, no? I sempre guardant una mica per invertir, no, per seguir això, no, projectes de caire més important a nivell econòmic, no, però que has de també tenir contemplats, no, per poder atendre.
0: Doncs estarem pendents d'anuncis que pugueu fer properament, fins i tot ja en clau, per dir-ho així, electoral. Jo em quedaré amb la meva economia domèstica, que també de vegades
1: familiar.
0: És difícil quadrar-ho, però és
1: sí, que han tenir feina, les famílies ja tenen feina a quadrar els seus números, a pagar tot el que han de pagar, no? I comencem setembre amb moltes despeses i per tant doncs sí, també ho sabem,
0: Malauradament, doncs l'economia sempre a vegades ens condiciona una mica tot,
1: sí,
0: però esperarem doncs,
1: molt,
0: que vagi a fi de bé, no?
1: Sí.
0: Bé, alcaldessa de Pineda, gràcies per aquests minuts de ràdio i molt bon dia.
1: Bon dia, que tingueu bona setmana.
0: Amb l'entrevista a Sílvia Biosca acabem aquest cicle d'entrevistes que hem fet als regidors portaveus dels grups polítics municipals. Avui hem tancat, doncs, com ara sentíem, amb l'alcaldessa de Pineda pel PSC, Sílvia Biosca.

0: Pineda.
1: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
5: obre
1: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 10. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda ha adquirit un edifici de 2.000 metres quadrats que es convertirà en la futura comissaria de la policia local. Està situat al centre de Pineda, a tocar de la Nacional 2, en una zona ben comunicada i molt pròxima a la comissaria de Mossos d'Esquadra. Segons ha explicat l'alcaldessa Sílvia Biosca, el trasllat permetrà millorar l'atenció a la ciutadania i dotar els agents de la policia local unes instal·lacions més adequades a les necessitats del servei. Una altra novetat és la creació d'un espai fix per fer a Pineda tràmits relacionats amb l'expedició del DNI i el passaport. L'edifici de la futura comissaria de policia local ha costat 1.100.000 euros i la compra s'ha fet a través de concurs públic. Sílvia Biosca ha explicat que ara caldrà fer el projecte d'adequació de la comissaria amb el cost que comporti. Tot i així, ha remarcat que és més car construir un edifici partint de zero i ha posat com a exemple el cost de la comissaria de Blanes, on l'Ajuntament invertirà 7 milions d'euros, segons van aprovar per ple a l'agost.
2: S'ha de fer el projecte, no, per adequar, no? L'edifici està en molt bona, en molt bon estat, però clar, s'ha de fer doncs el pla funcional, no, que es diu, no, que va a cada lloc, i per tant doncs fer el càlcul, no, fer el projecte d'adequació d'aquest espai. Però bé, és un tema, no, ara parlem d'un milió, s'ha fet aquesta inversió, que és important, però vaja, que havíem comparat altres comissaries semblant a la nostra, no? Per exemple, Platja d'Aro, Vilanova i la Geltrú, em sembla recordar que vam mirar, o Blanes, Blanes l'està fent ara el projecte, Blanes són 7 milions, no, d'euros en la nova comissaria. Per tant, pensem, doncs, bé, els números diuen, no, que sortirà a compte fer aquesta inversió per separat, no? Comprar un edifici per una banda i després fer l'adequació.
1: D'altra banda, la nova comissaria també permetrà alliberar l'espai que actualment es destina al dipòsit de vehicles a l'aparcament de la mina. Aquesta tarda es fa l'entrega de premis del Rally Fotogràfic de Festa Major des de les 7 de la tarda a Can Comas. Mireia Cabrero, Narcís Vila, Jordi Vila i Josep Morgadella han estat els guanyadors d'aquest any. Han participat en fotografies dels tres temes que proposava l'entitat als fotògrafs de Pineda. Colors de Festa Major, La Festa des de Baix i Anem de Fira. Art per Art organitza una pinxotada popular aquest diumenge a les 10 del matí a la plaça dels Reis Catòlics. Hi haurà també música variada. L'Associació de Veïns de Camp Feliu de Manola i Sant Anna organitzen una arrossada popular per demà dissabte a les 2 del migdia a la plaça del barri. El preu dels tiquets és de 12 euros. I Calella acull aquest divendres el pas de la torxa dels Special Olympics 2026. La flama sortirà a les 12 del migdia del Parc de les Veles i recorrerà un quilòmetre pel passeig de Manuel Puigvert fins a l'escenari central de la Fira de Calella i l'Alt Maresme. Durant l'acte es farà l'encesa del paveter, la lectura del manifest i diversos parlaments. En el recorregut participen 19 esportistes de l'Esplai Mediterrània i també de Diam. I el temps, encetem un cap de setmana de bon temps i també de calor, encara temperatures que es mantenen altes.

bona música i energia positiva. Matí d'avui divendres 25 de setembre a les portes d'un cap de setmana i bona música i bona companyia que et seguim oferint des d'aquí, des de la ràdio. Recuperem des de Manresa els propers minuts un dels temes d'èxit dels Gossos, Pareu al món, també a punt, Cris de Sarandi, Cris Ri i molts més.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 11. Notícies. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda ha adquirit un edifici de 2.000 metres quadrats que es convertirà en la futura comissaria de la policia local. Està situat al centre de Pineda, a tocar de la Nacional 2, en una zona ben comunicada i molt pròxima a la comissaria de Mossos d'Esquadra. Segons ha explicat l'alcaldessa Sílvia Biosca, el trasllat permetrà millorar l'atenció a la ciutadania i dotar els agents de la policia local unes instal·lacions més adequades a les necessitats del servei. Una altra novetat és la creació d'un espai fix per fer a Pineda tràmits relacionats amb l'expedició del DNI i el passaport. L'edifici de la futura comissaria de policia local ha costat 1.100.000 euros i la compra s'ha fet a través de concurs públic. Sílvia Biosca ha explicat que ara caldrà fer el projecte d'adequació de la comissaria amb el cost que comporti. Tot i així, ha remarcat que és més car construir un edifici partint de zero i ha posat com a exemple el cost de la comissaria de Blanes, on l'Ajuntament invertirà 7 milions d'euros, segons van aprovar per ple a l'agost.
2: S'ha de fer el projecte, no, per adequar, no? L'edifici està en molt bona, en molt bon estat, però clar, s'ha de fer doncs el pla funcional, no, que es diu, no, que va a cada lloc, i per tant doncs fer el càlcul, no, fer el projecte d'adequació d'aquest espai. Però bé, és un tema, no, ara parlem d'un milió, s'ha fet aquesta inversió, que és important, però vaja, que havíem comparat altres comissaries semblant a la nostra, no? Per exemple, Platja d'Aro, Vilanova i la Geltrú, em sembla recordar que vam mirar, o Blanes l'està fent ara el projecte, Blanes són 7 milions, no, d'euros en la nova comissaria. Per tant, pensem, doncs, bé, els números diuen, no, que sortirà a compte fer aquesta inversió per separat, no? Comprar un edifici per una banda i després fer l'adequació.
1: D'altra banda, la nova comissaria també permetrà alliberar l'espai que actualment es destina al dipòsit de vehicles a l'aparcament de la mina. Aquesta tarda es fa l'entrega de premis del Rally Fotogràfic de Festa Major des de les 7 de la tarda a Can Comas. Mireia Cabrero, Narcís Vila, Jordi Vila i Josep Morgadella han estat els guanyadors d'aquest any. Han participat en fotografies dels tres temes que proposava l'entitat als fotògrafs de Pineda. Colors de Festa Major, La Festa des de Baix i Anem de Fira. Art per Art organitza una pinxotada popular aquest diumenge a les 10 del matí a la plaça dels Reis Catòlics. Hi haurà també música variada. L'Associació de Veïns de Can Feliu de Manola i Santa Anna organitzen una arrossada popular per demà dissabte a les 2 del migdia a la plaça del barri. El preu dels tiquets és de 12 euros. I Calella acull aquest divendres el pas de la torxa dels Special Olympics 2026. La flama sortirà a les 12 del migdia del Parc de les Veles i recorrerà un quilòmetre pel passeig de Manuel Puigvert fins a l'escenari central de la Fira de Calella i l'Alt Maresme. Durant l'acte es farà l'encesa del paveter, la lectura del manifest i diversos parlaments. En el recorregut participen 19 esportistes de l'Esplai Mediterrània i també de Diam. I el temps, encetem un cap de setmana de bon temps i també de calor, encara temperatures que es mantenen altes.
3: Gràcies, Maria Josep. Seguim amb Miley, Vespers.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí

0: Són les 12. Notícies.
1: El Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda enfila la recta final de la seva 12a edició amb la gala de cloenda i l'entrega de premis aquest dissabte a l'Auditori. Avui divendres es projecten els últims curts finalistes i demà dissabte es farà la gala a les 6 de la tarda a l'Auditori de Pineda. Marçal Mora, de Cinemart, ha destacat que és un dels moments més especials del festival. Ha explicat que els directors, productores i equips de curtmetratges passen per la catifa vermella, es fan fotografies i comparteixen amb el públic una jornada molt especial.
2: Com que és la gala de cloenda, òbviament és la part més important del festival. Tots els premiats saben que s'han de posar la catifa vermella, que han de fer el fotocall. Per tant, sí, la gent sí. Que ve el dissabte a la gala de cloenda, a part de veure les actuacions que estan preparades, tornen a veure el curt d'aquell guanyador. I fa molta gràcia veure'ls en persona.
1: Durant la gala es projectaran els curtmetratges guanyadors. El certamen organitzat per Cinemart, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda, ha rebut aquest any 900 curtmetratges procedents de 44 països. Un dels aspectes destacats d'aquesta edició també ha estat la implicació del talent local, amb la participació d'escoles i instituts de Pineda. La gala de demà dissabte premiarà les millors produccions en les diferents categories, inclòs el Premi Vila de Pineda. De la crònica política destaquem que el PSC de Santa Susana presentarà demà dissabte Joaquín Garzón com a candidat a l'alcaldia per les eleccions municipals de 2027. Un acte que es farà a les 10 del matí al local social de Santa Susana i que comptarà amb la presència del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu. I també a Palafolls es presentarà aquest dissabte Rosa Maria García com a candidata a l'alcaldia de cara a les municipals de 2027 pel PSC, un acte que es farà a 12:15 de dissabte al Casal d'Avis de Palafolls. El ple de Malgrat de Mar ha aprovat definitivament el conveni urbanístic de Camp Palomo, que permetrà construir 49 habitatges i conservar la masia històrica. L'Ajuntament rebrà la masia per cessió i uns 400 metres quadrats de jardí, mentre que dos dels nous habitatges seran de protecció oficial. L'acord ha tirat endavant amb els vots del Govern i del Partit Popular, mentre que Esquerra i la CUP hi han votat en contra i la plataforma Salvem Camp Palomo defensa preservar tota la finca. I el temps: màxima d'ahir 27 graus, mínima d'avui 18, i comencem un cap de setmana amb temps estiuenc.
3: Gràcies, Maria Josep, i tornem després de la informació sonant ja l'última de Juanes, Hagamos Que, però a més estem preparat a Justin Bieber, Sia, recordarem també de Queen, un dels èxits bé més icònics de la banda, el Radio Gaga, tot això per començar, però tenim molt més.

0: reconeixes a la perfecció la primera molt sense, el Lady Marmalade i aquesta Prince, que a hores d'ara necessita de poquíssimes presentacions. Per cert, que si vols escoltar la millor música dels anys 80, no et perdis els diumenges al matí a partir de les 8 al Club dels 80, aquí a Ràdio Pineda. Kiss.
1: Ràdio Pineda. Energia positiva.
0: Aquesta és nova, ens agrada moltíssim i ara seria un bon moment perquè pugessis el volum per poder assaborir al màxim aquesta nova història de la Langley. Això es diu Chill.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
5: Ràdio Pineda.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha defensat avui a Ràdio Pineda la gestió del govern municipal i ha també avançat alguns projectes estratègics que marcaran els propers anys a Pineda. Ha parlat, per exemple, de la nova comissaria de la policia local, la futura residència pública per la gent gran o millores en mobilitat i també en serveis. Ho ha explicat en una entrevista aquest matí a Ràdio Pineda, dins del cicle d'entrevistes dels portaveus municipals. L'Ajuntament de Pineda ha comprat un edifici de 2.000 metres quadrats que es convertirà en la futura comissaria de la policia local. Situada al centre, tocada la N2, una zona ben comunicada propera a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Segons ha explicat l'alcaldessa avui a Ràdio Pineda, el trasllat permetrà millorar l'atenció als ciutadans i dotar els agents de la policia d'unes instal·lacions adequades a les seves necessitats i també del servei. Una novetat també és la creació d'un espai fix per a Pineda i per a fer tràmits relacionats amb l'expedició del DNI i també del passaport. L'edifici ha costat 1.100.000 euros. La compra s'ha fet a través d'un concurs públic. Sílvia Biosca ha explicat que ara caldrà fer el projecte d'adequació de la comissaria. Tot i així, ha remarcat que el més car és construir un edifici partint de zero. Ha posat com a exemple el cost de la comissaria de Blanes, on l'Ajuntament ha d'invertir més de 7 milions d'euros, una qüestió que s'ha aprovat el mes d'agost. Així ho ha defensat avui a Ràdio Pineda.
2: S'ha de fer el projecte, no, per adequar, no? L'edifici està molt bona, en molt bon estat, però clar, s'ha de fer doncs, el pla funcional, no? que es diu, no? que va a cada lloc, i per tant doncs, fer el càlcul, no? Fer el projecte d'adequació d'aquest espai. Però bé, és un tema, no? Ara parlem d'un milió, s'ha fet aquesta inversió, que és important, però vaja, que havíem comparat altres comissaries semblant a la nostra, no? Per exemple, Platja d'Aro, Vilanova i la Geltrú, em sembla recordar que vam mirar, o Blanes l'està fent ara el projecte, Blanes són 7 milions, no?, d'euros en la nova comissaria, per tant, pensem, doncs, bé, els números diuen, no?, que sortirà a compte a fer aquesta inversió per separat, no?, comprar un edifici per una banda i després fer l'adequació.
1: D'altra banda, aquesta nova comissaria també permetrà alliberar espai que actualment es destina al dipòsit de vehicles que hi ha a l'aparcament de la mina. L'alcaldessa en aquesta entrevista ha destacat el projecte també de la futura residència per a la gent gran. Ha recordat que l'Ajuntament ha posat a disposició de la Generalitat un terreny situat al barri del Carme. Aquesta qüestió la repassarem en altres butlletins informatius. I durant l'entrevista, Sílvia Biosca ha fet referència al conflicte laboral que aquest estiu ha protagonitzat la brigada municipal. Ha afirmat que la força no és la via. Ha considerat que les reivindicacions van arribar en un moment molt visible en temporada estival, amb les eleccions municipals a l'horitzó i també, doncs, justament previ a la festa major. Biosca ha insistit que les millores salarials s'han d'abordar a través del diàleg, no mitjançant, diu, la confrontació. I en aquest sentit ha remarcat que hi ha vies de solució si les dues parts volen. Ha dit que qualsevol acord ha de tenir també en compte les necessitats que tingui el municipi. A més, ha recordat que la brigada està formada per una setantena de treballadors, però ha tornat a dir que l'Ajuntament compta amb prop de 350 empleats municipals. Per això ha dit que vol escoltar a tothom. Ha remarcat que les millores retributives tenen també un impacte directe sobre les finances municipals.
2: Que a vegades, no, la corrent porta a prendre decisions, no? I doncs aquells 4 dies seguits que va tenir una repercussió molt important, i és, no podem negar, que al final doncs a ningú ens agrada que les portes d'una festa major a ple agost, amb el poble ple de gent, no recollir les escombraries, no? Però vaja, al final, insisteixo, la força no és la via, les pujades retributives màximes estan topades per llei. L'Ajuntament de Pineda ha dit que va al màxim i, per tant, aquest any aplicarà un 4,5, que ja he explicat això també, la repercussió que té doncs, per les finances municipals, i vol dir també pujar impostos i per tant, això també s'ha d'explicar.
1: En relació amb aquesta qüestió, ha parlat també i ha lamentat, diu, el to que van assolir publicacions a la xarxa social. Segons ha dit, es van traspassar algunes línies vermelles que no s'haurien de passar mai. Ha parlat d'insults o desqualificacions personals, no només diu a la seva figura, sinó també al seu entorn familiar. Fins i tot ha dit que darrere d'aquests insults hi havia persones, representants d'entitats i fins i tot càrrecs polítics. Malgrat això, diu que la voluntat del govern és a treballar per trobar una solució. Pel que fa al seu projecte polític, ha dit que se sent molt ben acompanyada pel suport del PSC, però també per persones properes a la formació.
2: Aquest suport, no? Aquest pols, no? Que al final et fa sentir molt acompanyada. No? Em preguntaves, no? Com sí, et sents? Sí. Doncs em sento molt acompanyada amb tot el suport del món, no? A nivell local, no? Tenim una agrupació, no? Directament, no? Afiliats i no afiliats, perquè al final jo penso que nosaltres tenim aquesta gran sort, no? De poder aglutinar les persones que són de partit, no? I que per tant doncs les tenim, no? Amb carnet, no? Que la paraula carnet, afiliades, però llavors tenim tota aquesta no? Gent que és de l'òrbita de la nostra agrupació, que ens donen suport i ajuda qualsevol dia de l'any, no? I per tant, quan arriben eleccions i ens activem, no? A nivell electoral, sabem que tenim molta gent que ens ajuda, que ens ajudarà, no? I que al final sumen en aquest projecte de dir, ostres, Pineda està molt millor que fa 20 anys i estarà molt millor d'aquí 20 anys perquè continuarem governant, no? Perquè així sigui.
1: Durant l'entrevista ha defensat continuar, per exemple, l'estiu Veget pel seu impacte a Pineda. Ha afegit que a partir de l'1 d'octubre les zones verdes d'estiu passaran a ser de tot l'any a les zones on calia, com ara Poble Nou, o ha parlat de la millora de les illes de contenidors o la millora del bus urbà de Pineda. Recordeu, podeu escoltar l'entrevista sencera a radiopineda.cat. Totes les entrevistes als portaveus les podeu trobar al nostre web. Ara passem a parlar d'altres qüestions. Comencem destacant que Joaquín Garzón es presentarà com a candidat del PSC a Santa Susanna. Justament la presentació serà demà dissabte. En un acte es farà a partir de les 10 a la terrassa del local social de Santa Susanna. Hi haurà la presència del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu. Mentrestant, en aquest cas a Palafolls, la candidata serà Rosa Maria García. També es fa la presentació aquest dissabte al matí. També hi serà Jordi Hereu. La presentació al Casal d'Avis de Palafolls. I el ple municipal de Malgrat de Mar aprova definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo, que permetrà construir fins a 50 habitatges i conservar la masia històrica. L'Ajuntament rebrà aquesta masia i 400 metres quadrats de jardí, i els habitatges doncs es podran construir. Dos d'aquests 49 seran de protecció oficial. Els bombers continuen treballant 10 dies després a la nau de Punt Roma de Mataró per evitar que revifi l'incendi. Hi ha punts calents a l'interior i, per tant, el foc no es dona per extingit. L'Ajuntament de Mataró ha ofert suport a aquesta empresa per facilitar la reconstrucció i el restabliment de l'activitat, i la direcció manté la voluntat de continuar el seu negoci a Mataró. També de l'àmbit comarcal destaquem que Tordera afronta les darreres jornades d'afectacions de trànsit a les obres de reparació de les carreteres que van de Tordera a Fogars, sobretot al centre, però també a la zona de Can Verdalet. I Arenys de Mar acull unes jornades antifeixistes aquest cap de setmana. Ho convoca la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme. Segons han explicat, volen recuperar l'espai de trobada a la comarca, impulsar la lluita antifeixista i unir forces. La programació ja comença a avui mateix i s'allargarà, com diem, tot el cap de setmana. Tornem a Pineda. Avui divendres es fa l'entrega dels premis del Ral·li Fotogràfic de la Festa Major. Avui des de les 7 a Can Comas s'entregaran els premis d'aquest concurs, que es pot descobrir també doncs a Can Comas, i podreu veure també algunes d'aquestes fotografies a través de radiopineda.cat. I el Festival Internacional de Curtmetratges arriba a la seva recta final i ho farà sobretot amb la gala de Cluenda aquest dissabte a l'Auditori. Avui divendres es projecten els darrers finalistes i, com diem, demà dissabte a la gala a les 6 de la tarda a l'Auditori. Marçal Moro de Cinemart ha parlat d'aquest moment, que és un dels més esperats del festival.
3: És la part més important del festival. Tots els premiats estan, com diguéssim, hem comunicat amb ells abans, i ens fa molta gràcia, perquè són els primers que, com que no és el primer festival que venen, ja saben que s'han de posar la catifa vermella, que han de fer el fotocall, que la gent, són curs que s'han passat durant la setmana i que el dia del dissabte s'entregui el premi al millor curs. Per tant, sí, la gent que ve el dissabte a la Cluenda, a part de veure les actuacions que estan preparades, tornen a veure el curt aquell guanyador. I fa molta gràcia veure'ls en persona.
1: I durant la gala es tornaran a veure els curtmetratges guanyadors. Recordem, un dels aspectes destacats d'aquesta edició ha estat la implicació també del talent local. Una gala que, insistim, es fa demà dissabte a les 6 de la tarda a l'Auditori. Per cert, que l'Associació de Veïns de Can Feliu de Manola i també de Santana organitzen una arrossada popular. Serà aquest dissabte a partir de les 2 del migdia. Ja s'han venut molts tiquets i, per tant, demà s'espera doncs, que puguin gaudir d'aquesta arrossada. I, mentrestant, Art per Art organitza la pinxotada popular. Serà diumenge a les 10 del matí a la plaça dels Reis Catòlics de Poblenou. Hi haurà música variada, venda d'entrepans calents i també doncs, el sorteig de dues espatlles de pernil, però sobretot el que hi haurà és bon ambient. I encara destaquem que Calella ha acollit avui el pas de la torxa dels Special Olympics. La flama ha sortit al migdia del Parc de les Veles, ha passat doncs, pel passeig Manel Puigvert fins a l'escenari central de la Fira de Calella i l'Almaresma, amb l'encesa del paveter, lectura del manifest i els parlaments. Un recorregut on hi han participat una vintena d'esportistes de l'Esplai Mediterrània o també la ADIAM. També recordem en els Special Olympics i participaran esportistes de ADIAM i també, com diem, de l'Esplai Mediterrani. I encara afegim que el Rotary Club de Santa Susanna organitza una jornada de pàdel solidari demà dissabte amb la campanya Junts acabarem amb la polio. Tot plegat començarà a les 9 del matí a l'hotel Don Ángel de Santa Susanna. És obert a tothom. La inscripció és de 35 euros, inclou el pàdel, l'espai i una botifarrada. Tots els diners, com diem, se'n van a parar aquesta campanya Junts acabarem amb la polio. I ara estem molt interessats en saber com serà aquest proper cap de setmana. Jordi Pérez, quin temps ens espera aquest cap de setmana que ja tenim doncs, per endavant?
4: Demà som dissabte, i demà dissabte mantindrem el sol, la calor i els núvols prims. Afluixa una mica la temperatura, la massa càlida afluixa una miqueta i això ens fa pensar doncs, que demà disminueixen, perdrem alguns graus, les màximes poden baixar un, dos, tres, quatre graus segons zones, però com que venim de tan amunt, mantindrem que serà la calor, encara doncs, estarem molt per sobre del que tocaria i que tornarà a ser demà dissabte, un dia de calor d'estiu. Aquí voltarem els 27-28 graus, la mar estarà molt tranquil·la, amb vents fluixos, les brises seran molt dèbils. Per cert, les humitats molt baixes, tant avui com demà, al centre de la jornada es desplomen i cauran cap al 20, 30, 40, 50% a gran part de Catalunya. Això, evidentment, facilitarà més l'ascens de temperatures. Diumenge afluixa encara més la calor. Podem començar a sovintejar, aparèixer alguns núvols baixos, en zones de costa i prelitoral. Evidentment, si apareixen, doncs afluixarà més la calor, tindrem més núvols. Els vents giraran més xalocats, més a mitjorn, més humits, i pujarà més la humitat. I, per tant, ens fa pensar això, que puguin aparèixer més intervals de núvols. Però, en principi, no esperaríem precipitacions.

0: got something I want to talk about.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda,
2: obre
1: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les dues. Notícies.
1: Bona tarda. Sílvia Biosca defensa la gestió del govern, també la futura comissaria de la policia local de Pineda, i ha criticat la via de la força en el conflicte de la brigada. Són alguns temes que ha tractat avui a l'entrevista que li hem fet en directe a Ràdio Pineda. Ha avançat també alguns projectes estratègics que volen marcar el futur de Pineda els propers anys. Ha parlat, per exemple, justament de la nova comissaria de Pineda, de la policia local, però també la futura residència pública per a la gent gran. Ha parlat també de millores en mobilitat i també en els serveis. Ho ha destacat a l'entrevista aquest matí a Ràdio Pineda, que podeu recuperar a radiopineda.cat. Com us dèiem, una de les notícies destacades de la jornada és la compra de l'Ajuntament de Pineda d'un edifici que té 2.000 metres quadrats, que estarà la nova comissaria de la policia local de Pineda. És a peu de carretera, l'edifici ha costat 1.100.000 euros i es troba molt a prop també dels Mossos d'Esquadra. De l'àmbit de la política, us destaquem avui també que Joaquín Garzón es presentarà com a candidat al PSC a l'alcaldia de Santa Susanna. La presentació es fa aquest dissabte, justament al matí a les 10, al local social de Santa Susanna, i serà el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu. Mentrestant, Rosa Maria García també serà la candidata del PSC, en aquest cas a Palafolls. La presentació es farà al Casal d'Avis. El ple municipal de Malgrat de Mar aprova definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo. Això permetrà construir una cinquantena d'habitatges i conservar aquesta masia històrica. I els bombers continuen treballant 10 dies després a la nau del punt Roma de Mataró per evitar que revifi l'incendi. L'Ajuntament de Mataró ha ofert suport a l'empresa per facilitar la reconstrucció i poder restablir la seva activitat. El Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda enfila la recta final a la seva nova edició amb la gala de cloenda i l'entrega de premis. Serà aquest dissabte a l'Auditori, una gala que començarà a les 6 de la tarda, com diem, a l'Auditori. Hi ha també avui divendres l'entrega dels premis del Rally Fotogràfic de la Festa Major. Es fa, com diem, aquesta tarda des de les 7 a Can Comas. Del cap de setmana destaquem que l'Associació de Veïns de Can Feliu de Manola i Santana organitzen una arrossada popular. Serà aquest dissabte a les 2 del migdia a la plaça del barri. I Art per Art organitza una pinxotada popular. En aquest cas serà diumenge a partir de les 10 del matí a la plaça dels Reis Catòlics de Poblenou. Tordera afronta aquests dies la darrera jornada d'afectacions de trànsit per les obres de reparació de les carreteres, sobretot a la zona del centre, però també Can Verdalet i la carretera de Tordera fins a Fogars. I també us destaquem que Arenys de Mar acollirà unes jornades antifeixistes. Serà aquest cap de setmana. Segons ha explicat la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme, l'objectiu és recuperar un espai de trobada a la comarca per unir forces i arribar a més persones. També us destaquem que Calella acull avui divendres el pas de la torxa dels Specials Olímpics, una flama que ha sortit avui al migdia del Parc de les Veles per passar pel passeig de Manel Puigvert, entre d'altres, en un recorregut amb la participació d'una vintena d'esportistes de l'Esplai Mediterrània i també d'Adiam. I el Rotary Club de Santa Susanna fa una jornada de pàdel solidari. Serà aquest dissabte per la campanya Junts acabarem amb la polio. I estem immersos en un cap de setmana de temps estiuenc. Per tant, temperatures que són més altes del compte per una segona quinzena de setembre. Demà dissabte afluixarà una mica la calor, però es mantindrà l'ambient estiuenc i en general també bona mar. Doncs així acabem tota la informació d'aquí a una hora.

0: Ràdio Pineda.
1: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

Via de la força en el conflicte de la brigada. Són alguns temes que ha tractat avui a l'entrevista que li hem fet en directe a Ràdio Pineda. Ha avançat també alguns projectes estratègics que volen marcar el futur de Pineda els propers anys. Ha parlat, per exemple, justament de la nova comissaria de Pineda, de la policia local, però també la futura residència pública per a la gent gran. Ha parlat també de millores en mobilitat i també en els serveis. Ho ha destacat a l'entrevista aquest matí a Ràdio Pineda, que podeu recuperar a radiopineda.cat. Com us dèiem, una de les notícies destacades de la jornada és la compra de l'Ajuntament de Pineda d'un edifici que té 2.000 metres quadrats, que estarà la nova comissaria de la policia local de Pineda. És a peu de carretera, l'edifici ha costat 1.100.000 euros i es troba molt a prop també dels Mossos d'Esquadra. De l'àmbit de la política, us destaquem avui també que Joaquín Garzón es presentarà com a candidat del PSC a l'alcaldia de Santa Susanna. La presentació es fa aquest dissabte, justament al matí a les 10, al local social de Santa Susanna, i serà el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu. Mentrestant, Rosa Maria García també serà la candidata del PSC, en aquest cas a Palafolls. La presentació es farà al Casal d'Avis. El ple municipal de Malgrat de Mar aprova definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo. Això permetrà construir una cinquantena d'habitatges i conservar aquesta masia històrica. I els bombers continuen treballant 10 dies després a la nau del punt Roma de Mataró per evitar que revifi l'incendi. L'Ajuntament de Mataró ha ofert suport a l'empresa per facilitar la reconstrucció i poder restablir la seva activitat. El Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda enfila la recta final a la seva nova edició amb la gala de cloenda i l'entrega de premis. Serà aquest dissabte a l'Auditori. Una gala que començarà a les 6 de la tarda, com diem, a l'Auditori. I hi ha també avui divendres l'entrega dels premis del Rally Fotogràfic de la Festa Major. Es fa, com diem, aquesta tarda des de les 7 a Can Comas. Del cap de setmana destaquem que l'Associació de Veïns de Can Feliu de Manola i Santana organitzen una arrossada popular. Serà aquest dissabte a les 2 del migdia a la plaça del barri. I Art per Art organitza una pinxotada popular. En aquest cas serà diumenge a partir de les 10 del matí a la plaça dels Reis Catòlics de Poblenou. Tordera afronta aquests dies la darrera jornada d'afectacions de trànsit per les obres de reparació de les carreteres, sobretot a la zona del centre, però també Can Verdalet i la carretera de Tordera fins a Fogars. I també us destaquem que Arenys de Mar acollirà unes jornades antifeixistes. Serà aquest cap de setmana. Segons ha explicat la plataforma antifeixista de l'Almaresme, l'objectiu és recuperar un espai de trobada a la comarca per unir forces i arribar a més persones. També us destaquem que Calella acull avui divendres el pas de la torxa dels Specials Olímpics, una flama que ha sortit avui al migdia del Parc de les Veles per passar pel passeig de Manel Puigvert, entre d'altres, en un recorregut amb la participació d'una vintena d'esportistes de l'Esplai Mediterrània i també d'Adiam. I el Rotary Club de Santa Susanna fa una jornada de pàdel solidari. Serà aquest dissabte per la campanya Junts acabarem amb la polio. I estem immersos en un cap de setmana de temps estiuenc. Per tant, temperatures que són més altes del compte per una segona quinzena de setembre. Demà dissabte afluixarà una mica la calor, però es mantindrà l'ambient estiuenc i en general també bona mar. Doncs així acabem tota la informació d'aquí a una hora.

0: Són les 4. Notícies.
1: El Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda enfila la recta final de la seva 12a edició amb la gala de cloenda i l'entrega de premis aquest dissabte a l'Auditori. Avui divendres es projecten els últims curts finalistes i demà dissabte es farà la gala a les 6 de la tarda a l'Auditori de Pineda. Marçal Mora, de Cinemart, ha destacat que és un dels moments més especials del festival. Ha explicat que els directors, productores i equips de curtmetratges passen per la catifa vermella, es fan fotografies i comparteixen amb el públic una jornada molt especial.
2: Com que és la gala de cloenda, òbviament és la part més important del festival. Tots els premiats saben que s'han de posar la catifa vermella.

0: Ella, que han de fer el fotocall. Per tant, sí, la gent que ve el dissabte a la Gala Cluenda, a part de veure les actuacions que estan preparades, tornen a veure el curt aquell guanyador. I fa molta gràcia veure'ls en persona.
1: Durant la gala es projectaran els curtmetratges guanyadors. El certamen organitzat per Cinemart, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda, ha rebut aquest any 900 curtmetratges procedents de 44 països. Un dels aspectes destacats d'aquesta edició també ha estat la implicació del talent local, amb la participació d'escoles i instituts de Pineda. La gala de demà dissabte premiarà les millors produccions en les diferents categories, inclòs el Premi Vila de Pineda. De la crònica política destaquem que el PSC de Santa Susana presentarà demà dissabte Joaquín Garzón com a candidat a l'alcaldia per les eleccions municipals de 2027. Un acte que es farà a les 10 del matí al local social de Santa Susana i que comptarà amb la presència del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu. I també a Palafolls es presentarà aquest dissabte Rosa Maria García com a candidata a l'alcaldia de cara a les municipals de 2027 pel PSC, un acte que es farà a 11:45 de dissabte al Casal d'Avis de Palafolls. El ple de Malgrat de Mar ha aprovat definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo, que permetrà construir 49 habitatges i conservar la masia històrica. L'Ajuntament rebrà la masia per cessió i uns 400 metres quadrats de jardí, mentre que dos dels nous habitatges seran de protecció oficial. L'acord ha tirat endavant amb els vots del govern i del Partit Popular, mentre que Esquerra i la CUP hi han votat en contra i la plataforma Salvem Can Palomo defensa preservar tota la finca. I el temps: màxima d'ahir 27 graus, mínima d'avui 18, i comencem un cap de setmana amb temps estiuenc.

0: Contenta, el company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
3: obre
0: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 5. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda ha adquirit un edifici de 2.000 metres quadrats que es convertirà en la futura comissaria de la policia local. Està situat al centre de Pineda, a tocar de la Nacional 2, en una zona ben comunicada i molt pròxima a la comissaria de Mossos d'Esquadra. Segons ha explicat l'alcaldessa Sílvia Biosca, el trasllat permetrà millorar l'atenció a la ciutadania i dotar als agents de la policia local unes instal·lacions més adequades a les necessitats del servei. Una altra novetat és la creació d'un espai fix per fer a Pineda tràmits relacionats amb l'expedició del DNI i el passaport. L'edifici de la futura comissaria de policia local ha costat 1.100.000 euros i la compra s'ha fet a través de concurs públic. Sílvia Biosca ha explicat que ara caldrà fer el projecte d'adequació de la comissaria amb el cost que comporti. Tot i així, ha remarcat que és més car construir un edifici partint de zero i ha posat com a exemple el cost de la comissaria de Blanes, on l'Ajuntament invertirà 7 milions d'euros, segons van aprovar per ple a l'agost.
2: S'ha de fer el projecte, no, per adequar, no? L'edifici està en molt bon estat, però clar, s'ha de fer, doncs,

0: el pla funcional, no, que es diu, no, que va a cada lloc, i per tant doncs fer el càlcul, no, fer el projecte d'adequació d'aquest espai. Però bé, és un tema, no, ara parlem d'un milió, s'ha fet aquesta inversió que és important, però vaja, que havíem comparat altres comissaries semblant a la nostra, no? Per exemple, Platja d'Aro, Vilanova i la Geltrú, em sembla recordar que vam mirar, o Blanes l'està fent ara el projecte, Blanes són 7 milions, no, d'euros en la nova comissaria, per tant, pensem, doncs, bé, els números diuen, no, que sortirà a compte fer aquesta inversió per separat, no? Comprar un edifici per una banda i després fer l'adequació.
1: D'altra banda, la nova comissaria també permetrà alliberar l'espai que actualment es destina al dipòsit de vehicles a l'aparcament de la mina. Aquesta tarda es fa l'entrega de premis del Rally Fotogràfic de Festa Major des de les 7 de la tarda a Can Comas. Mireia Cabrero, Narcís Vila, Jordi Vila i Josep Morgadella han estat els guanyadors d'aquest any. Han participat en fotografies dels tres temes que proposava l'entitat als fotògrafs de Pineda. Colors de Festa Major, la festa des de baix i Anem de Fira. Art per Art organitza una pinxotada popular aquest diumenge a les 10 del matí a la plaça dels Reis Catòlics. Hi haurà també música variada. L'Associació de Veïns de Camp Feliu de Manola i Sant Anar organitzen una arrossada popular per demà dissabte a les 2 del migdia a la plaça del barri. El preu dels tiquets és de 12 euros. I el temps, encetem un cap de setmana de bon temps i també de calor, encara temperatures que es mantenen altes.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda. Al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
5: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Són les 6. Notícies.
1: El Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda enfila la recta final de la seva 12a edició amb la gala de cloenda i l'entrega de premis aquest dissabte a l'Auditori. Avui divendres es projecten els últims curts finalistes i demà dissabte es farà la gala a les 6 de la tarda a l'Auditori de Pineda. Marçal Mora, de CineArt, ha destacat que és un dels moments més especials del festival. Ha explicat que els directors, productores i equips de curtmetratges passen per la catifa vermella, es fan fotografies i comparteixen amb el públic una jornada molt especial.
2: Com que és la gala de cloenda, òbviament és la part més important del festival. Tots els premiats saben que s'han de posar la catifa vermella, que han de fer el fotocall. Per tant, sí, la gent sí. Que ve el dissabte a la gala de cloenda, a part de veure les actuacions que estan preparades, tornen a veure el curt d'aquell guanyador. I fa molta gràcia veure'ls en persona.
1: Durant la gala es projectaran els curtmetratges guanyadors. El certamen organitzat per CineArt, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda, ha rebut aquest any 900 curtmetratges procedents de 44 països. Un dels aspectes destacats d'aquesta edició també ha estat la implicació del talent local, amb la participació d'escoles i instituts de Pineda. La gala de demà dissabte premiarà les millors produccions en les diferents categories, inclòs el Premi Vila de Pineda. De la crònica política destaquem que el PSC de Santa Susana presentarà demà dissabte Joaquín Garzón com a candidat a l'alcaldia per les eleccions municipals de 2027. Un acte que es farà a les 10 del matí al local social de Santa Susana i que comptarà amb la presència del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu. I també a Palafolls es presentarà aquest dissabte

dissabte Rosa Maria García com a candidata a l'alcaldia de cara a les municipals de 2027 pel PSC. Un acte que es farà a 11:45 de dissabte al Casal d'Avis de Palafolls. El ple de Malgrat de Mar ha aprovat definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo, que permetrà construir 49 habitatges i conservar la masia històrica. L'Ajuntament rebrà la masia per cessió i uns 400 metres quadrats de jardí, mentre que dos dels nous habitatges seran de protecció oficial. L'acord ha tirat endavant amb els vots del govern i del Partit Popular, mentre que Esquerra i la CUP hi han votat en contra i la plataforma Salvem Can Palomo defensa preservar tota la finca. I el temps: màxima d'ahir 27 graus, mínima d'avui 18, i comencem un cap de setmana amb temps estiuenc.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Dental Company Pineda desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
4: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
5: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top.

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha defensat avui a Ràdio Pineda la gestió del govern municipal i ha també avançat alguns projectes estratègics que marcaran els propers anys a Pineda. Ha parlat, per exemple, de la nova comissaria de la policia local, la futura residència pública per la gent gran o millores en mobilitat i també en serveis. Ho ha explicat en una entrevista aquest matí a Ràdio Pineda, dins del cicle d'entrevistes dels portaveus municipals. L'Ajuntament de Pineda ha comprat un edifici de 2.000 metres quadrats que es convertirà en la futura comissaria de la policia local. Situada al centre, tocada la N2, una zona ben comunicada propera a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Segons ha explicat l'alcaldessa avui a Ràdio Pineda, el trasllat permetrà millorar l'atenció als ciutadans i dotar els agents de la policia d'unes instal·lacions adequades a les seves necessitats i també del servei. Una novetat també és la creació d'un espai fix per a Pineda i per a fer tràmits relacionats amb l'expedició del DNI i també del passaport. L'edifici ha costat 1.100.000 euros. La compra s'ha fet a través d'un concurs públic. Sílvia Biosca ha explicat que ara caldrà fer el projecte d'adequació de la comissaria. Tot i així, ha remarcat que el més car és construir un edifici partint de zero. Ha posat com a exemple el cost de la comissaria de Blanes, on l'Ajuntament ha d'invertir més de 7 milions d'euros, una qüestió que s'ha aprovat el mes d'agost. Així ho ha defensat avui a Ràdio Pineda.
2: S'ha de fer el projecte, no, per adequar, no? L'edifici està en molt bon estat, però clar, s'ha de fer doncs, el pla funcional, no? que es diu, no? que va a cada lloc, i per tant doncs, fer el càlcul, no? Fer el projecte d'adequació d'aquest espai. Però bé, és un tema, no, ara parlem d'un milió, s'ha fet aquesta inversió, que és important, però vaja, que havíem comparat altres comissaries semblant a la nostra, no? Per exemple, Platja d'Aro, Vilanova i la Geltrú, em sembla recordar que vam mirar, o Blanes l'està fent ara el projecte, Blanes són 7 milions, no, d'euros en la nova comissaria, per tant, pensem, doncs, bé, els números diuen, no, que sortirà a compte fer aquesta inversió per separat, no? Comprar un edifici per una banda i després fer l'adequació.
1: D'altra banda, aquesta nova comissaria també permetrà alliberar espai que actualment es destina al dipòsit de vehicles que hi ha a l'aparcament de la mina. L'alcaldessa en aquesta entrevista ha destacat el projecte

0: També de la futura residència per a la gent gran, ha recordat que l'Ajuntament ha posat a disposició de la Generalitat un terreny situat al barri del Carme. Aquesta qüestió la repassarem en altres butlletins informatius. I durant l'entrevista, Sílvia Biosca ha fet referència al conflicte laboral que aquest estiu ha protagonitzat la brigada municipal. Ha afirmat que la força no és la via. Ha considerat que les reivindicacions van arribar en un moment molt visible en temporada estival, amb les eleccions municipals a l'horitzó i també doncs, justament previ a la Festa Major. Biosca ha insistit que les millores salarials s'han d'abordar a través del diàleg, no mitjançant, diu, la confrontació. I en aquest sentit ha remarcat que hi ha vies de solució si les dues parts volen. Ha dit que qualsevol acord ha de tenir també en compte les necessitats que tingui el municipi. A més, ha recordat que la brigada està formada per una setantena de treballadors, però ha tornat a dir que l'Ajuntament compta amb prop de 350 empleats municipals. Per això ha dit que vol escoltar a tothom. Ha remarcat que les millores retributives tenen també un impacte directe sobre les finances municipals.
1: Que a vegades no, la corrent porta a prendre decisions, no? Doncs aquells quatre dies seguits que va tenir una repercussió molt important, és, no podem negar que al final doncs a ningú ens agrada que les portes d'una festa major a ple agost, amb el poble ple de gent, no recollir les escombraries, no? Però vaja, al final, insisteixo, la força no és la via, les pujades retributives màximes estan topades per llei. L'Ajuntament de Pineda ha dit que va al màxim i per tant aquest any aplicarà un 4,5, que ja he explicat això també, la repercussió que té doncs, per les finances municipals, i vol dir també pujar impostos i per tant això també s'ha d'explicar.
0: En relació amb aquesta qüestió, ha parlat també i ha lamentat, diu, el to que van assolir publicacions a les xarxes socials. Segons ha dit, es van traspassar algunes línies vermelles que no s'haurien de passar mai. Ha parlat d'insults o desqualificacions personals, no només diu a la seva figura, sinó també al seu entorn familiar. Fins i tot ha dit que darrere d'aquests insults hi havia persones, representants d'entitats i fins i tot càrrecs polítics. Malgrat això, diu que la voluntat del govern és a treballar per trobar una solució. Pel que fa al seu projecte polític, ha dit que se sent molt ben acompanyada pel suport del PSC, però també per persones properes a la formació.
1: Aquest suport, no? Aquest pols, no? Que al final et fa sentir molt acompanyada. No? Em preguntaves, no? Com sí, et sents? Doncs em sento molt acompanyada, amb tot el suport del món, no? A nivell local, no? Tenim una agrupació, no? Directament, no? Afiliats i no afiliats, perquè al final jo penso que nosaltres tenim aquesta gran sort, no? De poder aglutinar les persones que són de partit, no? I que per tant doncs les tenim, no? amb carnet, no? que és la paraula carnet, afiliades, però llavors tenim tota aquesta no? gent que és de l'òrbita de la nostra agrupació, que ens donen suport i ajuda qualsevol dia de l'any, no? I per tant, quan arriben eleccions i ens activem, no? a nivell electoral, sabem que tenim molta gent que ens ajuda, que ens ajudarà, no? i que al final sumen en aquest projecte de dir, ostres, Pineda està molt millor que fa 20 anys i estarà molt millor d'aquí 20 anys perquè continuarem governant, no? perquè així sigui.
0: Durant l'entrevista ha defensat continuar, per exemple, l'estiu Veget pel seu impacte a Pineda. Ha afegit que a partir de l'1 d'octubre les zones verdes d'estiu passaran a ser de tot l'any a les zones on calia, com ara Poble Nou, o ha parlat de la millora de les illes de contenidors o la millora del bus urbà de Pineda. Recordeu, podeu escoltar l'entrevista sencera a radiopineda.cat. Totes les entrevistes als portaveus les podeu trobar al nostre web. Ara passem a parlar d'altres qüestions. Comencem destacant que Joaquín Garzón es presentarà com a candidat del PSC a Santa Susanna. Justament la presentació serà demà dissabte en un acte que es farà a partir de les 10 a la terrassa del local social de Santa Susanna. Hi haurà la presència del ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu. Mentrestant, en aquest cas a Palafolls, la candidata serà Rosa Maria García. També es fa la presentació aquest dissabte al matí. També hi serà Jordi Hereu, la presentació al Casal d'Avis de Palafolls. I el ple municipal de Malgrat de Mar aprova definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo, que permetrà construir fins a 50 habitatges i conservar la masia històrica. L'Ajuntament rebrà aquesta masia i 400 metres quadrats de jardí, i els habitatges doncs es podran construir. Dos d'aquests 49 seran de protecció oficial. Els bombers continuen treballant 10 dies després a la nau de Punt Roma de Mataró per evitar que revifi l'incendi. Hi ha punts calents a l'interior i, per tant, el foc no es dona per extingit. L'Ajuntament de Mataró ha ofert suport a aquesta empresa per facilitar la reconstrucció i el restabliment de l'activitat, i la direcció manté la voluntat de continuar el seu negoci a Mataró. També de l'àmbit comarcal destaquem que Tordera afronta les darreres jornades d'afectacions de trànsit a les obres de reparació de les carreteres que van de Tordera a Fogars, sobretot al centre, però també a la zona de Can Verdalet. I Arenys de Mar acull unes jornades antifeixistes aquest cap de setmana. Ho convoca la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme. Segons han explicat, volen recuperar l'espai de trobada a la comarca, impulsar la lluita antifeixista i unir forces. La programació ja comença a avui mateix i s'allargarà, com diem, tot el cap de setmana. Tornem a Pineda. Avui divendres es fa l'entrega dels premis del Ral·li Fotogràfic de la Festa Major. Avui des de les 7 a Can Comas s'entregaran els premis d'aquest concurs, que es pot descobrir també doncs a Can Comas, i podreu veure també algunes d'aquestes fotografies a través de radiopineda.cat. I el Festival Internacional de Curtmetratges arriba a la seva recta final i ho farà sobretot amb la gala de Cluenda aquest dissabte a l'Auditori. Avui divendres es projecten els darrers finalistes i, com diem, demà dissabte a la gala a les 6 de la tarda a l'Auditori. Marçal Moro de Cinemart ha parlat d'aquest moment, que és un dels més esperats del festival.
2: És la part més important del festival. Tots els premiats estan, com diguéssim, hem comunicat amb ells abans, i ens fa molta gràcia perquè són els primers que, com que no és el primer festival que venen, ja saben que s'han de posar la catifa vermella, que han de fer el fotocall, que la gent, són curs que s'han passat durant la setmana i que el dia del dissabte s'entregui el premi al millor curs. Per tant, sí, la gent que ve el dissabte a la Cluenda, a part de veure les actuacions que estan preparades, tornen a veure el curt aquell guanyador, i fa molta gràcia veure's en persona.
0: I durant la gala es tornaran a veure els curtmetratges guanyadors. Recordem, un dels aspectes destacats d'aquesta edició ha estat la implicació també del talent local. Una gala que, insistim, es fa demà dissabte a les 6 de la tarda a l'Auditori. Per cert, que l'Associació de Veïns de Can Feliu de Manola i també de Santana organitzen una arrossada popular. Serà aquest dissabte a partir de les 2 del migdia. Ja s'han venut molts tiquets i, per tant, demà s'espera doncs que puguin gaudir d'aquesta arrossada. I, mentrestant, Art per Art organitza la pinxotada popular. Serà diumenge a les 10 del matí a la plaça dels Reis Catòlics de Poblenou. Hi haurà música variada, venda d'entrepans calents i també doncs el sorteig de dues espatlles de pernil, però sobretot el que hi haurà és bon ambient. I encara destaquem que Calella ha acollit avui el pas de la torxa dels Special Olympics. La flama ha sortit al migdia del Parc de les Veles, ha passat doncs pel passeig Manel Puigvert fins a l'escenari central de la Fira de Calella i l'Alt Maresme, amb l'encesa del paveter, lectura del manifest i els parlaments. Un recorregut on hi han participat una vintena d'esportistes de l'Esplai Mediterrània o també la ADIAM. També recordem en els Special Olympics i participaran esportistes de ADIAM i també, com diem, de l'Esplai Mediterrani. I encara afegim que el Rotary Club de Santa Susanna organitza una jornada de pàdel solidari demà dissabte, amb la campanya Junts acabarem amb la polio. Tot plegat començarà a les 9 del matí a l'hotel Don Ángel de Santa Susanna. És obert a tothom. La inscripció és de 35 euros i inclou el pàdel, l'espai i una botifarrada. Tots els diners, com diem, se'n van a parar a aquesta campanya Junts acabarem amb la polio. I ara estem molt interessats en saber com serà aquest proper cap de setmana. Jordi Pérez, quin temps ens espera aquest cap de setmana, que ja tenim doncs per endavant?
3: Demà som dissabte, i demà dissabte mantindrem el sol, la calor i els núvols prims. afluixa una mica la temperatura, la massa càlida afluixa una miqueta, i això ens fa pensar doncs, que demà disminueixen la... perdrem alguns graus, les màximes poden baixar 1, 2, 3, 4 graus segons zones, però com que venim de tan amunt mantindrem que serà la calor, encara doncs estarem molt per sobre del que tocaria i que tornarà a ser demà dissabte un dia de calor d'estiu. Aquí voltarem els 27-28 graus, la mar estarà molt tranquil·la, amb vents fluixos, les brises seran molt dèbils. Per cert, les humitats molt baixes, tant avui com demà. El centre de la jornada es desplomen i cauran cap al 20, 30, 40, 50% a gran part de Catalunya. Això, evidentment, facilitarà més l'ascens de temperatures. Diumenge afluixa encara més la calor. Podem començar a sovintejar, aparèixer alguns núvols baixos en zones de costa i prelitoral. Evidentment, si apareixen, doncs afluixarà més la calor, tindrem més núvols. Els vents giraran més xalocats, més a mitjorn, més humits, i pujarà més la humitat, i per tant ens fa pensar això, que puguin aparèixer més intervals de núvols. Però en principi no esperaríem precipitacions.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
5: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Notícies.
1: Bona tarda. Sílvia Biosca defensa la gestió del govern, també la futura comissaria de la policia local de Pineda, i ha criticat la via de la força en el conflicte de la brigada. Són alguns temes que ha tractat avui a l'entrevista que li hem fet en directe a Ràdio Pineda. Ha avançat també alguns projectes estratègics que volen marcar el futur de Pineda els propers anys. Ha parlat, per exemple, justament de la nova comissaria de Pineda, de la policia local, però també la futura residència pública per a la gent gran. Ha parlat també de millores en mobilitat i també en els serveis. Ho ha destacat a l'entrevista aquest matí a Ràdio Pineda, que podeu recuperar a radiopineda.cat. Com us dèiem, una de les notícies destacades de la jornada és la compra de l'Ajuntament de Pineda d'un edifici que té 2.000 metres quadrats, que estarà la nova comissaria de la policia local de Pineda. És a peu de carretera, l'edifici ha costat 1.100.000 euros i es troba molt a prop també dels Mossos d'Esquadra. De l'àmbit de la política, us destaquem avui també que Joaquín Garzón es presentarà com a candidat del PSC a l'alcaldia de Santa Susanna. La presentació es fa aquest dissabte, justament al matí a les 10, al local social de Santa Susanna, i serà el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu. Mentrestant, Rosa Maria García també serà la candidata del PSC, en aquest cas a Palafolls. La presentació es farà al Casal d'Avis. El ple municipal de Malgrat de Mar aprova definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo. Això permetrà construir una cinquantena d'habitatges i conservar aquesta masia històrica. I els bombers continuen treballant 10 dies després a la nau del punt Roma de Mataró per evitar que revifi l'incendi. L'Ajuntament de Mataró ha ofert suport a l'empresa per facilitar la reconstrucció i poder restablir la seva activitat. El Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda enfila la recta final a la seva nova edició amb la gala de cloenda i l'entrega de premis. Serà aquest dissabte a l'Auditori, una gala que començarà a les 6 de la tarda, com diem, a l'Auditori. I hi ha també avui divendres l'entrega dels premis del Rally Fotogràfic de la Festa Major. Es fa, com diem, aquesta tarda des de les 7 a Can Comas. Del cap de setmana destaquem que l'Associació de Veïns de Can Feliu de Manola i Santana organitzen una arrossada popular. Serà aquest dissabte a les 2 del migdia a la plaça del barri. I Art per Art organitza una pinxotada popular. En aquest cas serà diumenge a partir de les 10 del matí a la plaça dels Reis Catòlics de Poblenou. Tordera afronta aquests dies la darrera jornada d'afectacions de trànsit per les obres de reparació de les carreteres, sobretot a la zona del centre, però també Can Verdalet i la carretera de Tordera fins a Fogàs. I també us destaquem que Arenys de Mar acollirà unes jornades antifeixistes. Serà aquest cap de setmana. Segons ha explicat la plataforma antifeixista de l'Almaresme, l'objectiu és recuperar un espai de trobada

la comarca per unir forces i arribar a més persones. També us destaquem que Calella acull avui divendres el pas de la torxa dels Specials Olímpics, una flama que ha sortit avui al migdia del Parc de les Veles per passar pel passeig de Manel Puigvert, entre d'altres, en un recorregut amb la participació d'una vintena d'esportistes de l'Esplai Mediterrània i també d'Adiam. I el Rotary Club de Santa Susanna fa una jornada de pàdel solidari. Serà aquest dissabte per la campanya Junts acabarem amb la polio. I estem immersos en un cap de setmana de temps estiuenc. Per tant, temperatures que són més altes del compte per una segona quinzena de setembre. Demà dissabte afluixarà una mica la calor, però es mantindrà l'ambient estiuenc i en general també bona mar. Doncs així acabem tota la informació d'aquí a una hora.

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 és...

Hola, com esteu, radioescoltes del 94.6 de la FM a Ràdio Pineda? Com han anat les vacances? Doncs aquí a Nit de Rock ens han servit per recarregar piles d'aquesta tardor que es presenta més rockera que mai.

El nostre programa podràs escoltar els últims llançaments de gent com els Europe, Àsia, Paul Lane i molts altres, a més de cròniques de concerts que assistirem com ara Screamin' Cheetah Willis, Michael Monroe, Michael Schenker o Europe. So keep on walking that road and I'll follow. També directes, reedicions de discos mítics de gent com els Tesla, com Ingui, Malmsteen, Bad Company, etc, etc. Tot això en el teu programa Nit de Rock, els divendres de 10 a 12 de la nit a Ràdio Pineda. No hi fa

0: Molt bona nit, com molt bé deia la falca promocional que ens ha passat en Jordi. Avui tornem a estar aquí a Ràdio Pineda, el 94.6 de l'FM, aquí al teu programa, el programa dels sonats, Nit de Rock. I tot seguit, doncs, ja donaré pas al meu company Jordi perquè comenci a allargar sobre el que farem avui. Perquè avui, doncs, com que comencem de nou. Amb què comencem avui? Ara ens ho diuen, a veure què ens diuen. Va, som-hi.
1: Doncs molt bona nit. Tornem després de 2 mesos i mig, que gairebé no ens en recordàvem ni de l'alarma, que ha començat a sonar allà com un home boig, però aquí estem després d'un estiu infernal que, evidentment, hem pogut gaudir de vacances, però també ho hem passat molt puta amb la calor. Però bé, aquí estem per donar-vos, doncs, la tabarra amb més música, més rock and roll, més novetats, més directes i rewinds, aquells rewinds que fem nosaltres i que tant, doncs, ens agrada, cròniques de concerts com la que avui tindrem, perquè avui tindrem, doncs, 5 novetats i els últims 20-25 minuts en Pere ens farà 5 cèntims del que va aconteixer la setmana passada en el Rock de Sant Festival, el segon dia, si no m'equivoco, que va anar ell, i ell ens explicarà, doncs, com va anar, quines bandes va veure, etc. Però nosaltres avui...
2: Sí, senyor.
1: Ara estem esperant, doncs, que arribi el nostre controlador oficial, en Paco. De moment l'Enric està en els controls i un servidor, en Jordi, que us està parlant, i a més tenim el nostre col·laborador Pere, que després ens farà 5 cèntims del Rock de Sant. Però bé, nosaltres comencem amb una banda que ens va fer molta gràcia el nom, que es diu Gastem. Nosaltres diem Gastem, bueno, Gastem, una banda que es diu Gastem, no? Que està formada originalment a Maryland i que va sortir de la pujant escena del hard rock dels anys 80, entre els 85 i 89, aconseguint una fidel legió de seguidors a Baltimore i a Washington, D.C., gràcies bàsicament als seus les seves potents actuacions en directe. Al llarg de la dècada dels 80, els Gastem es va convertir en un referent del circuit de clubs de la zona de Baltimore, de Washington i de Virginia, tocant en locals abarrotats i convertint escenari en nombroses bandes d'àmbit nacional, inclús els seus companys de Baltimore, els Kicks. Després d'un parèntesi de 34 anys, els Gastem es van reunir a principi del 24 per enregistrar un disc que s'anomena 3, tercer, un àlbum de retorn aclamat per la crítica, que compta amb la participació de l'ex-baixista dels Kiss, Mark Schenker, no té res a veure amb Michael Schenker, com a membre permanent. I ara a Eonian Records llença el nou CD de Gastem, ara ens arriba el nostre controlador, el nou CD de Gastem, Hard to Stop, una col·lecció poderosa que ben podia considerar el millor treball de la banda fins a data, en tots els ingredients que posseix una bona banda de hard rock americana. Bones veus, guitarres contundents, amb molta melodia, bona base rítmica, un destaca aquest baixista, Mark Schenker, amb unes línies de baix molt, molt destacades. Escoltarem tres temes que no sí que és hard rock, evidentment, però tenen també molt de veure amb el blues. Country Ride, City Park i un tema que s'anomena Kiss by Strangers. Endavant amb els senyors de Gastem des d'aquest Hard to Stop.
3: Bona nit.

Vinga, després dels Gasten anem a escoltar una banda doncs, que ha aconseguit algú doncs, una mica complicat, doncs, fer AOR i Hard Rock d'inspiració vuitantera sense limitar-se a reproduir fidelment el so d'aquella època. Estem parlant de Devil's Wear Nada, que es presenten al seu segon llançament, In Lust We Thirst, una proposta doncs, de Hard Rock melòdic, però que lo contamina deliberadament com la New Wave, glam, elements teatrals, obscuritat i una estètica quasi cinematogràfica. Lo interessant és que els teclats no estan posats simplement per decorar, són una part fonamental de l'identitat d'aquesta banda. In the Lust We Thirst, les guitarres també poden sonar agressives, però sempre amb una gamma molt melòdica que les torna doncs, més sofisticades i sobretot molt reconeixibles. Si simplement doncs, escoltes les guitarres, pots pensar que és hard rock vuitanter. Si prestes atenció als teclats, doncs, et semblarà que estàs escoltant New Wave. Si et fixes a l'estètica, sembla glam, però o rock teatral, però en canvi quan ho barreges tot apareixen doncs ecos de Ghost, de Lordi o d'Alice Cooper. És una banda doncs que vol, no és una banda doncs que vulgui sonar exclusivament una cosa, vol fer doncs moltes coses dins d'una, no? I realment doncs també doncs han sonat molt interessants i molt divertits. En definitiva, In Lust We Thirst no intenta reinventar el hard rock, sinó que fa algo potser més útil. Agafa sons coneguts, els posa en una coctelera bastant estrafalària i aconsegueix que el resultat tingui una identitat pròpia. Si no, escolteu aquests quatre temes: Brad with Baseball Bot, Misery is You, Victoria i Dead and Breakfast. The Devil Wears Nada.

Hola, com esteu, radioescoltats del 94.6 de la FM a Ràdio Pineda? Com han anat les vacances? Doncs aquí a Nita Rock ens han servit per recarregar piles d'aquesta tardor, que es presenta més rockera que mai. En el nostre programa podràs escoltar els últims llançaments de gent com els Europe, Àsia, Paul Lane i molts altres, a més de cròniques de concerts que assistirem, com ara Screaming Cheetah Willis, Michael Monroe, Michael Schenker o Europe. So keep on walking that road and I'll follow. També directes, reedicions de discos mítics de gent com els Tesla, com Ingui, Malmsteen, Bad Company, etc, etc. Tot això en el teu programa Nit de Rock, els divendres de 10 a 12 de la nit a Ràdio Pineda. No hi falta.

0: Vinga, i després d'escoltar aquesta banda, força original, com ha dit l'Enric, anem ara, doncs, sortim de l'univers Zero Day Rocks per trobar-nos amb una banda que s'anomena Parker Barrow, una banda de Southern Rock, per dir alguna cosa, amb influències de blues originària de Nashville, que retorna amb un primer material, el primer material nou del 2026, anomenat Hold the Mash, que és el seu segon àlbum. Sí que és veritat que l'any passat va sortir un EP amb el mateix nom, amb quatre temes que després quedarien incloses en aquest disc, no? Va sortir el 17 de juliol. Amb aquest disc, Parker Barrow marca un punt d'inflexió, és una explosió de rock and roll liderada per la cantant Megan Kane. Es tracta de rock molt ben fet, ritme sòlid, guitarres de so brillant. Els temes irrompeixen amb força gràcies a la veu inconfusible de Megan Kane, una veu trencada i molt, molt, molt potent, amb un estil registres propis. Els temes són crus, emocionants, el bateria Dylan Turner i la guitarra Alex Bender logren una sincronització perfecta des del primer compàs. El nou disc inclou temes de l'EP Hold the Mash de l'any passat, com dèiem, entre ells els senzills Make It, Novocaine, The Healer i Glass Eyes Crying. Tres d'aquestes les escoltarem, juntament amb quatre cançons inèdites i una versió tremenda del My Morning Song de Black Crowes, grup del que es declaren fans incondicionals. Ells han estat de gira als Estats Units durant gran part de l'estiu i també en el Regne Unit, realitzant la seva primera gira com a caps de cartell, més d'actuar en els festivals Steelhouse i Made of Stone.
1: Wyoming.
0: Sí. Anem a escoltar quatre cançons: The Healer, no és la del Johnny Hooker, Nothing Left to Say, Make It i Glass Eyes Crying. Escoltem a Parker Barrow. Estem segurs, ara ho dèiem, que el nostre company Ferran i l'Oriol segur que estaran molt contents i els agradarà molt.
1: Unanisme total
0: faran unanisme amb aquest disco, que segur que ja el tenen tots dos. Endavant, Parker Barrow.

Aquest micro està fluix, a veure. No s'aguanta, va, és igual, amb la mà. Com si fos un cantant. Bé, després de Parker Barrow, doncs anem a escoltar Zani Kodi, que Zani Kodi són els, diguéssim, Zipizape, que abans eren Shotgun Messiahs. Vull dir que era un grup molt, molt ben parit. I ara, doncs, quan aquests fundadors de l'Sledge Hard Rock suec es reuneixen, el resultat no pot ser més que explosiu. Zini Zan a les veus i Harry Kodi a les guitarres, el duet principal original d'aquesta legendària bària que dèiem de legendària banda de culte, com deia Shotgun Messiah, doncs tornen tots sota aquest nom de Zan and Kodi, amb un àlbum doncs realment nou, acertadament titulat Beautiful and Damned, que reconnecta directament amb el so definitori del gènere que ells mateixos van ajudar a crear, no? Un àlbum de debut homònim de Shotgun Messiah, llançat el 1989, segueix sent doncs una peça i una pedra angular del glam i sleazy metal, un disc que va marcar tota una generació i va consolidar una banda com una, la banda com una de les formacions de culte més influents del hard rock escandinau. Ara, doncs, dècades més tard, Zan i Kodi recuperen aquella química amb un àlbum que reviu amb orgull l'essència sleazy clàssica de Shotgun Messiah, imposant-la al mateix temps amb una energia doncs renovada, actitud i una contundència doncs més moderna, tot i que el disc està molt ben parit i molt ben aconseguit, no? L'eix central de l'àlbum és inconfundible, el treball de guitarra de Harry Kodi, amb solos que conviden doncs l'estil doncs del carrer, amb un refinament tècnic complementat doncs amb la perfecció d'interpretació vocal crua i carismàtica de Mr. Zini Zan, carregada d'actitud i aquest aire doncs rock and rollero i molt desafiant. Escoltarem quatre temes d'aquest Beautiful and Damned de Zan i Kodi, doncs són Saber, Ride or Die, Damned i Beautiful and Damned de Zan i Kodi.

0: Vinga, i després de d'escoltar doncs aquest duo, no?, de Zipizap, és el Stan i el Cody, de, si no m'equivoco, són suecs. Sí, són suecs, sí,
1: no, no
0: sí. Sí, sí, no, no, és que ara estava pensant en finlandesos, no, no, aquests
1: no,
0: són suecs.
1: Reptile Smile.
0: Reptile Smile, sí. Que també uns altres, que Déu-n'hi-do, sí, sí, que tenien un so bastant semblant. Vinga, no, ara anem per una novetat que no és una novetat. Dius, cony, com pot ser això? Doncs, bueno, no és una novetat en si del 2026, però sí que és una novetat perquè mai s'havia editat fins a la data. Es tracta del disc Eureka dels The Western Front, el projecte del senyor Scott Gorham, exguitarrista de Thin Lizzy i de 21 Guns, enregistrat a començaments dels 80 i que va ser rescatat en aquest any, el 2026. El disc es va registrar aproximadament entre l'any 83 i l'any 84, després de l'etapa clàssica de Thin Lizzy, quan Phil Lynott no va dir fins aquí, no?, de la banda, després d'enregistrar el Thunder and Lightning amb el John Sykes, i va quedar arxivat perquè no va prosperar a l'acord amb Atlantic. Si un arriba, doncs, es pensa que espera un disc, no?, que tindrà, doncs, evidentment, característiques de Thin Lizzy, no?
2: No!
0: En Scott Gorham per allà, no?
2: No!
0: Doncs no! Portarà una sorpresa, perquè això és un disc, gaire podríem dir, de primer nivell i rock melòdic californià, en companyia de músics de sessió de primer nivell, com el senyor Moon Calhoun, un senyor, doncs, que ha estat amb els The Strand, amb el Michael Thompson Band, el Marty Walsh, un senyor que també ha estat amb Supertramp, crec que en directe, no sé si en estudi, podia ser també, Dennis O'Donnell o Derek Berman, que són dos músics de sessió americans, també, és un...
2: Un disc que guanya amb les escoltes.
0: Havíem dit, tant l'Enric com en Pere, que l'havien escoltat, jo no l'havia escoltat encara, que potser no n'hi havia per tant, però...
2: Guanya'm les escoltes, guanya'm
3: no,
2: les escoltes.
3: S'ha de dir que guanya'm les escoltes.
0: El que jo he escoltat m'ha agradat
3: i
0: molt.
3: I que fins i tot hi ha alguns temes que després van aparèixer amb altres discs. Per exemple, hi ha...
2: 10.000 no sé què.
3: Sí, 1000 Nights.
2: Aquest surt amb Michael Thompson Band.
3: Aquest ha estat Michael Thompson Band, que és un tema compost per el Moon Calhoun.
0: Moon Calhoun.
3: Amb l'altre que s'ha esmentat. I que
2: Van Walsh,
0: Marty Walsh.
3: No, Marty Walsh, correcte. I és un, bueno, i en, que de fet, si l'escolteu, sembla pràcticament igual que la que graven amb el Michael Thompson.
0: Escoltem quatre temes de Love the Jungle, no és la de Gary Moore, és aquest, és de Eureka, de Western Front, perdó, Set Me Free, If I'm the One, i Danger. Aur, però del bo, del bo, del bo. Endavant.

0: Vinga, i després d'escoltar aquest fantàstic Eureka dels The Western Front, aquesta banda doncs comentada, o aquest projecte comentat per Scott Gorham, anem ara doncs a que bueno, en Pere ja s'ha presentat durant la nit d'avui, però com fa doncs des de fa poder un parell d'anys, no? El Rock de Sant Pere,
1: sí, fa la segona edició.
0: Doncs la segona, vale, doncs l'any passat va ser la primera, doncs és aquest Rock de Sant és la segona edició, és un festival que està diguéssim organitzat per Madness,
1: sí.
0: No?
1: Madness. Aviam, això, aquests de Madness han fet una jugada molt bona, que és primer fan el Rock de Sant,
0: sí.
1: L'enllacen amb el Big Rock My Friend,
0: i són els de Rock Imperium d'allà de Cartagena,
1: de
0: no?
1: Després ve un altre festival que em sembla que es diu Ocults o algo així, que és de bandes, diguem-ne, de metall.
0: Sí, de metall, extremo,
1: Death Metal. Death, Doom i tal, no? O sigui, lloguen un espai i el fan servir per tres festivals, diguem-ne, consecutius. O sigui, el Vip Rock, bueno, primer hi ha el Rock de Sant, Vip Rock, i aquest Ocults o algo així que es diu. I, bueno, veiem, el lloc on es fa estava molt bé. El que passa que si el fan per la tarda, l'escenari està orientat, diguem-ne, de cara oest, que cau una solana que et deixa destrossat fins a les 6:30 de la tarda.
0: El poble espanyol, no?
1: A dalt de tot el poble espanyol. Però és que, clar, en el poble espanyol, quan passen aquestes coses, potser hi ha tres o quatre concerts alhora. Yeah. O sigui, que si un de reggaeton, un altre de salsa, que si, o sigui, i aquests estan a dalt de tot. I, bueno, el fan anar allà, doncs, bueno, és una zona que està bé, ja se sent bé, el que passa que el sol castiga.
0: Ah, i a més, clar, setembre, que encara fa calor.
1: Bueno, setembre que fa calor, oh. Llavors, si vols prendre alguna cosa, has de comprar amb una maquineta, però el camp, o sigui, tu vols comprar una cervesa que val 6 euros, el got val 2 euros, però tu només pots carregar 6, però si no et dona per comprar el got...
0: T'has de portar l'aigua de casa,
1: sí,
0: Pere.
1: Totes aquelles,
0: o les birres de casa, si
1: sí,
0: no...
1: Ho has de fer alguna cosa. És el típic robatori aquest dels gots de plàstic que te'ls cobren, que després no te tornen al dipòsit, que si vols que te tornin no has de fer-ho a través d'una web, i a més, hòstia, quan tu vols carregar la targeta bueno, vas amb un braçalet que tens un xip allà perquè t'ho recarregui, els imports no coincideixen perquè sempre tinguin un saldo al seu favor que després has de reclamar-lo per internet.
0: No, i que no ho fas.
1: Bueno, però que triga. O sigui, que ells durant un temps estan treballant amb els teus calés. I això penso que l'administració hi hauria de posar-hi mà, perquè és un robatori, però un robatori d'aquells grossos. Entre el got, que els import, que tu no puguis escollir l'import que tu vols carregar la teva, per comprar la teva begudita.
0: És com, sí. És com el Revolut, però en cutre.
1: No, en cutre no, civilí. És molt civilí perquè tu imagina't que allà hi hagi, posem pel cas, 500 persones de 2 euros,
0: sí, no, clar, són 1.000 euros.
1: Són 1.000 euros,
0: evidentment.
1: Que no són 1.000 euros, que en són bastants més. I que aquesta gent, doncs, 1.000 euros d'un festival, tal, doncs...
0: Al final es poden fer un bon viatge.
1: Bueno, i a més, diguem-ne d'una altra manera, que ja t'ho diuen ells, que trigaran en tornar-te els calés. Escolti, vostè, per cobrar-me'ls ha sigut immediat, però per tornar-me'ls...
0: Hacienda somos todos, Pere.
1: No, Hacienda no.
0: Hacienda,
1: o sigui,
0: somos todos.
1: L'administració hauria de fer alguna cosa per moltes coses.
0: Sí, sí, ja ho sabem. En fi, anem per lo que interessa, que és la música. Quantes bandes eren, Pere? Això què? Va ser la setmana passada?
1: Sí,
0: no?
1: Si no m'equivoco, eren 7 bandes. La primera, uns de Cartagena, els Lonely Fire.
0: Lonely Fire.
1: Sí. Després van venir el Jolly Joker, que...
0: Bueno, ja, com veieu, en Pere ja ha passat el Lonely Fire, sense dir-vos, no s'explica res.
1: No,
0: és igual,
1: us explico ràpid.
0: No,
1: jo aquell dia treballava i fins a les dues que no vaig plegar i vaig anar a casa...
0: No va arribar, no va arribar a temps.
1: Fins,
0: sabem que són de Cartagena. Va, sí, vinga.
1: Hi havia, tornem a començar ja. No. Lonely Fire, el Jolly Joker, que el Jolly Joker van venir a Calella...
0: Crec que fa de l'any que... 14 o 15 van venir, sí.
1: Van deixar una bona impressió, jo els vaig veure l'any passat a León i em van agradar bastant.
0: Banda de Slazy, no?
1: Banda de Slazy, però que ja no, era allò, tan impersonators d'altres bandes, sinó que ja tenien una entitat pròpia, no?
0: Molt
1: almenys bé. Quan els vaig veure l'any passat a León, I després ja sí que vam començar, doncs, diguem-ne, amb, amb el que era la xitxa, no? Que hi havia primer la, la Chess Kane, doncs una noia...
0: Això, xitxa, mai millor dit.
1: Sí, aquí sí que hi havia xitxa.
0: Bueno, una noia... s'ha engreixat una mica envers les últimes fotos que havíem vist, o no?
1: Home, jo penso que les fotos aquí hi ha...
0: Hi ha Photoshop.
1: Xapa i pintura fotogràfica, vale? O IA o alguna cosa així. Jo l'any passat la vaig veure en el...
0: A León.
1: A León, i... diria que...
2: fins
1: i
2: tot... Java Dejat.
0: Java Dejat?
1: No, Java Dejat no, però... Home. Bueno, és igual. És una noia que té tres discs que els hi ha fet i produït el cantant de Crazy Leaks, el Rexon, val? I que, bueno, que porta una banda que està força bé, que hi ha el guitarra de l'actual guitarra de Tiqueto, que em sembla que es diu James Reedy, i que, bueno, que va tocar cançons dels... que també s'ha d'agrair una cosa, va tocar un setlist bastant diferent del que va tocar León l'any passat. O sigui, no va repetir les cançons.
0: No, bé, no?
1: O sigui, hi ha 3 o 4 que són els seus èxits més coneguts i que, bueno, que... bueno, és una banda, doncs, que... com us ho explicaria? Diguem-ne, és com una... Robin Beck amb una barreja de l'or que feia la Cher... la Fiona i tal, doncs posant molt al dia, no? Bueno, va tocar, doncs, una bona estona, doncs va tocar, doncs, cançons com eren Too Late for Love, el Love Tornado, Bad Girl, i a mi en particular n'hi ha una que m'agrada molt, que em sembla que és del seu primer disc, que es diu Rocket on the Radio, que és la que posarem, i ja us dic, és una noia que l'he vista dues vegades i, bueno, és...
0: Però un festival està bé.
1: Però està en un festival, no? Inclús en un concert, doncs, de talonera, doncs, està molt bé, i que fa un hour d'aquest europeu hard rock melòdic i tal, que bueno, és entretingut i no molesta. Vinga, Paco, posa, doncs, el Chess Kane, el Rocket on Radio.

0: bueno, després sí, de...
1: Seguim.
0: Després de la Cheskin, doncs va venir els Faster Pussycat, una banda doncs, de la Eres Lazy Angelina, dels Guns N' Roses i de, bueno, de tantes altres bandes que van haver-hi en aquella època, com els LA Guns, etc. Doncs, bueno, jo sempre els havia tingut com uns segona divisió, per no dir tercera, però bueno, tenen tres discos.
2: Eren un esglau per sota, evidentment, sí, però... de Guns N' Roses, i potser... Sí, i potser... Jo, per mi, eren... Primer hi havia els Guns N' Roses, evidentment, segons els Elegants, i tercers els Faster Pussycat. Potser eren el podi, no?
0: Sí, després ja venien els Taff
2: i... Hi havia Van Tango, també, Van que Tango. També... Hi havia, llavors, no sé, els Seahawks, bueno, tot aquests ja eren una mica ja més...
3: Deathrops
2: estan bastant
3: Kill
2: amunt.
3: Kill of the Thrills.
2: Sí, però sí, però aquests ja mediàticament ja era una altra cosa.
3: Ah, no, mediàticament zero.
2: Sí, aquest res.
0: Bueno, però aquests sí, tenen sí. Tres discos bons, no ens enganyem.
2: No, sí, home. Sí, bueno, sí. I, bueno, Jet Boy el tanto.
0: I bueno, liderats per el Take Me Down, i que, bueno, que feia 23 anys que no venien per aquí. Sí, el que va ser quan vosaltres els vau veure amb Van Tango, amb aquella
2: brutal.
0: Gira. Bueno, que en Paco va portar a colla amb Brent Muscat, no?
2: Amb una pedalera que duia el Muscat.
0: Bueno,
2: que...
0: la pedalera que tenia a l'escenari i a sobre d'ell. Bueno, doncs, bueno, per mi un xou molt, molt enèrgic, molt, molt, bueno, o sigui, molt bé, no? I que, bueno, que diguem-ne que el públic hi havia, que s'ha de dir que estava molt ple el festival. D'acord que no costa gaire omplir-lo, però tinguent en compte les característiques d'aquesta música, doncs era bastant sorprenent. Jo em vaig trobar-me amb un amic de Cartagena, doncs, que havia vingut d'allà amb un altre company, doncs, que deia, ostres, aquest festival està molt bé. I això. I, bueno, jo també diré que el Take Me Down, doncs, cantava molt bé, que anava amb un parell de guitarres, doncs un era Leif Ace von Johnson, que ara està amb els LA Guns, i un altre noi que no sé com es diu, Chris no sé què, que bueno, estava en substitució de l'altra guitarra, perquè l'altra guitarra estava girant amb una altra banda. I companyats del Dani
2: Nordahl, baixista, no,
0: sí,
2: dels Trops.
0: Sí, un senyor alt, sí, que feia una mica de por.
2: I no sé si havia tocat amb la Texas Terry, també, no sé, havia estat tocant al baix a molta gent. Aquest.
0: Sí, I amb un senyor que era el germà bessó del Falete, que es diu Chad Stewart, val? Que s'ha de dir que era molt bon bateria. Bueno, van tocar aquella Sleep of the Tongue, House of Pain, el Motorbike... Barroom Wall, bueno, o sigui, les típiques
2: Babylon,
0: i fins i tot al final doncs es van ajuntar els de Femme Fatale, va pujar Lorraine Lewis a cantar doncs Babylon aquesta, i bueno, va estar bé. La Lorraine Lewis és una senyora que fa una mica de por, tot sigui de dir, perquè...
2: Ha passat pel Graig i pel taller.
0: Bueno, Graig, taller, i em sembla que fins i tot fins i tot per algun altre lloc, però no és igual. Que va estar molt bé, no? I va ser una de les bandes que em van sorprendre. Escoltarem d'ells una versió que fan d'una cançó de la Carly Simon.
2: Uau, You're So Vain.
0: El You're So Vain, que quan la sents...
2: Brutal. Dius,
0: no?
2: Brutal.
0: Vinga, Paco.

escoltar doncs els Elèctrics i molt trempadors Faster Pussycat. Doncs, bueno, vam veure el Street, no? Una banda sueca, doncs, que per mi haurien d'haver tingut un millor reconeixement, perquè tenen uns discos, els seus primers 3-4 discos, doncs són molt bons. El que passa és que, bueno, van sortir en una època que va haver-hi els Europe, que els van avançar per la dreta, no? I ja, també s'ha de dir que Europe tenia uns discos amb molts més singles o èxits que el que poguessin tenir ells. Malgrat tot, sempre he pensat que ha sigut una banda que no han tingut gaire sort, no? I bueno, jo era el tercer o quart cop que els veia, sempre m'han agradat molt. S'ha de dir que el cantant ja és un senyor que ja està una mica gran, però bueno, que el Robert Erlund almenys dona el callo, canta bé, o suposem que canta bé, perquè ja, sempre que he vist el Street ha corregut el run-run de que els coros estan pregravats i en samples i tal, però bueno, el que no es pot negar és que, bueno, van fotre un èxit darrere de l'altre, no? Des de 1985, Skies of Mongolia, We on the Night, o Conspiracy, o Get on the Run. I bueno, aquí escoltarem una cançó d'ells, doncs, que és Under the Skies of Mongolia, que si l'haguessin composat en un altre lloc, doncs sabríem de què parlava, però bueno, igual, endavant. Vinga, Paco, posa Under the Skies of Mongolia, que és un tema boníssim.

0: Doncs bueno, ja arribem a l'última banda.
1: Cap de cartell.
0: Cap de cartell, que és un senyor que, curiosament, igual que els Jolly Joker va passar per Calella, que en aquest cas era el Michael Monroe.
1: És que ara veient aquestes quatre bandes que tu vas anar a veure, podria ser perfectament
2: Calella Rock Fest.
1: Un dia del Calella Rock Fest.
0: Sí, perquè... el que passa és que nosaltres no sé per què no vam tenir tanta...
1: No, però nosaltres vam portar, tu has dit,

0: Estat amb els Tallers bueno, Rocks i tal.
1: És un mite del rock, no?
0: És un senyor, ja, un senyor que, bueno, que el veus i dius, ostres, té 64 anys i està en plena forma, perquè es va enfilant a les torres d'allà dels escenaris.
1: És com si fos un fill de Mick Jagger.
2: Però això ja ho feia, a Blanes ho vam veure ja.
0: Sí, doncs això...
2: Això de les torres, te'n recordes? Ho vam veure
0: sí,
2: a Blanes?
0: Sí, i té 64 anys, o sigui, aquest senyor si fot un talagasso es mata, però bueno.
1: O no. Igual és de goma.
0: Bueno, també,
1: o té l'exoesqueleto.
0: Una mica de goma potser també té pinta.
2: És com One Piece, goma, goma.
0: Bueno, veníem amb el Sammy Jaffa de Harry Rocks al baix, amb el Rich Jones, un senyor que havia estat amb els Black Halos, amb l'Steve Conte, doncs, que havia estat en Company of Wolves,
1: sí.
0: amb el Billy Squire i amb els New York Dolls i tal. I la sorpresa és que portava de bateria el Frank Ferrer, que és un que havia estat amb Guns N' Roses, no? Que al principi, ostres, me'l vaig trobar molt a fora de l'escenari, anava mirant i dic, ostres, aquest tio...
1: No aquest tio em sona, aquest tio
0: sona,
1: em sona.
0: No sé de què. Però bueno, perquè resulta que el bateria de Michael Monroe, el Carl Rockfist, que bueno, no, suposo que és un sobrenom perquè Rockfist vol dir puny de rock.
1: Puny de rock.
0: Estava de...
2: Millor que fist fucking.
0: Bueno, sí. Això també...
1: Fuckfist.
0: Bueno, estava de gira amb els Danzig o no sé quin... Bueno.
1: Collons, els Danzig encara van en dansa, encara el Danzig?
0: Em sembla que sí, collons. Sembla que sí. Em sembla que sí. Bueno, aviam...
2: Modern.
0: Diguem-ne que va tocar doncs, els seus clàssics, no? The Jello Rock and Roll, Rocky Horse, Black Cadillac, Shinola, Road to...
1: She's an Angel.
0: Road to Ruin, Last Train to Tokyo, She's an Angel... La va tocar, sí.
2: Que no és
1: Not Faking It.
0: Ballad of Lower States, no sé què, de Hammersmith... I bueno, sí, i algo més. Bueno, va ser un concert que fins i tot va haver un moment que se'n va fer una mica llarg, perquè va fer que si un homenatge en el guitarra dels Dead Boys, que
1: sí, es va morir el Cheetah Chrome aquest.
0: El Cheetah Chrome aquest, sí. Després va fer una versió del Johnny Thunders, em sembla, del So Alone. I es va, bueno, no sé,
2: quin fiasco això, no, el Johnny Thunder.
0: No, però em refereixo que hi havia tots els popuhets amb el César Martín al capdavant de tots ells, que bueno,
2: els que idolatren el Like a Motherfucker, aquell disco
1: de Johnny Thunder, el Lamp,
2: tia,
1: no?
2: Puta, tio,
0: una caca,
2: jo el vaig comprar, tio, i encara flipo, tio.
0: Doncs només et diré una cosa, el bateria dels Supersonic, no, dels Esquizofrènic
1: Spacers
0: me'l vaig trobar, que era un assidu del Calella Rufés, que portava la samarreta del Like
1: a Motherfucker, sí.
0: L'AMF. Que vam estar parlant.
1: L'AMF.
0: I dius, ostres, és un disco...
2: Portada de color rosa.
0: Rosa i negre. Que costa, de pair. Costa. Però bueno, hi ha gent que allò ho té considerat com a la quinta essència de vés a saber.
2: No sé com collons el vaig comprar, la veritat.
1: Bueno, perquè buscàvem. Bueno. Piqué. Llavors buscàvem i l'havíem de cagar amb segons quines coses.
2: Exacte, i aquesta va ser fins l'engonal.
1: No, ara tens la informació.
2: Ara ho pots escoltar i per ho pots escoltar.
1: Amb el mòbil i tens la informació que vols, abans no.
2: Abans havies de comprar-ho.
1: Bueno.
0: Aviam, en línies generals, el Michael Monroe doncs va fer un concert per mi excel·lent. Potser...
1: Tampoc és la línia teva, també...
0: Potser no és la línia meva, hi havia una mica de rock and rock, alguna cosa puncarrota...
1: Hi ha coses que estan bé, però hi ha coses que potser no tant, no?
0: Bueno,
1: ell toca molts de pals...
2: Aquest senyor va tocar sostre amb el Not Faking It.
1: Sí, jo crec que
2: ho direm.
1: Sí,
0: va ser una obra mestra.
2: Va ser una passada.
0: Allà hi ha el Phil Grande,
1: però bueno, el Lidl Stevens.
0: Sempre el tenim molt ben considerat i li tenim molt de carinyo, doncs, perquè va venir el Corella Rockfest i que, aviam, és un tio que no enganya.
1: No, a veure, el concertàs que es va marcar aquí a Calella va ser brutal.
0: Però també el vam veure a Blanes, em sembla, sí. No?
2: Allò era Henry Rocks.
0: Sí. Allò era Henry Rocks? Bueno, doncs... No, va anar a Badalona, em sembla... Sí. Bueno, és igual. Aviam, aquest home no enganya i diguem-ne que tu vas a veure el que vas a veure i o t'agrada o no t'agrada. I jo diguem-ne que...
1: No, però...
0: Em va agradar que potser va haver-hi algun tema que no m'encaixava, bueno, però això també m'ha passat amb altres bandes.
1: Sí, pot passar, pot passar.
0: Bueno, doncs per acabar posarem amb el tema que va començar molt fort, que va ser...

0: Sí, la rock and roll. Doncs,
1: un tamarro.
0: Ja veus, és,
2: amb la Xella Rose.
0: És brutal, brutal. Doncs amb aquesta cançó...
1: I amb les guitarres del Phil Grande.
0: Mort, presor i rock and roll de Michael Monroe. Ja acomiadem el programa. Fins la setmana que ve. Estarem per aquí.
2: Adéu!
0: Amb tots vosaltres. Crec que vindrà Marco i crec que potser portarà alguna novetat molt interessant que, bueno, ell ja, ja d'allò, ja, ja ens explicarà.
2: Ja d'allò, ja d'això.
1: Membre de tot,
0: Possiblement, possiblement. Vale. Vinga, però bueno, això sí que ja serà la setmana que ve. Bona nit, bons germans, visca Déu i el Michael Monroe. Uah!